0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
1: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
2: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
0: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
2: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Vinga, amics, una mica de dai-dai per anar-nos llevant. Bon dia, som tots o no?
1: Bon
0: hola. Hello. Sí, també per aquí?
2: Buenos días.
0: Ara. Vinga, Burnaboy, Shakira, i això que es diu dai-dai, una Shakira que ahir, evidentment, va enviar missatges d'ànim i de suport a la seva comunitat a Colòmbia, que malauradament va patir un terratrèmol molt, molt, molt fort, en realitat. Les 8 del matí, va, intentem posar-li una mica d'alegria aquest matí o què? Vinga! Som-hi! És dimarts, per si t'ho preguntes i estàs de vacancetes, que hi ha gent empanada que diu, home, jo no sé ja quin dia és.
3: Sí.
0: Ets d'aquests, no? Ja, mitjans d'agost, què vols, no, Héctor? 11 d'agost, concretament, a un dia de l'eclipsi. Estem ja de l'eclipsi, almenys jo, que ja no puc més, amb l'eclipsi, tot és l'eclipsi, però bueno, en tornarem a parlar una miqueta, amb el Martí Oliveres d'aquí una estona, també amb l'Arnau Mulet, que acaba de penjar una història que està al cotxe, tu. Veurem si arriba. D'aquí 15 minutets a parlar una mica del tema del dia. Jo ja de pas vaig obrint el WhatsApp.
4: 608-71-714.
0: Perquè m'envis el que vulguis, m'expliquis què tal el teu matí, m'he pres un cafetó, Héctor, amb llet normal, amb llet de cibada. Bé, explica'm el que vulguis i el tema del dia l'obrirem d'aquí una estona, d'acord? Simplement salutacions de part de l'Héctor Huguet i que ens espera un gran matí carregat de música i d'èxits. Josh Fawes, per exemple, Like a Prayer, de seguida... O una cançó que jo crec que ja podem considerar Remember, d'aquelles mítiques emblemàtiques del francès David Guetta per estrenar. Tret de sortir d'aquest matí de dimarts, la veu la posava ni més ni menys Kelly Rowland. Això ens ho presentava l'any 2008, es diu When Love Takes Over. Bon matí, va!

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
4: Carglass canvia, Carglass repara.
5: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
6: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser el
7: 4.489 04489
6: Sèrie
7: 4004.
6: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es.

0: o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: Tant si ets d'hotel, càmping o casa rural...
2: Get the kids! No!
1: Aquest és el teu matinal.
3: Oh, mama.
4: Matina d'estiu.
1: A RAC 105.
4: Amb Héctor Huguet.

0: Ostres, Mulet!
1: Ei,
0: quina energia de bon matí, tu!
1: Sí, home, amb l'Enric Font sempre, tio, això és un tamacle, eh?
0: Tamacle espectacular. Versionant el clàssic dels The Corrs, el Breathless...
1: Ai, sí.
0: I a més t'he vist animat, perquè clar, acabes de penjar una història fa re al cotxe, allà, dic, ostres, quin tio, tu, a primera hora del matí allà i donant-li canya, tio, eh?
2: Sí.
0: Que una nova cançoneta d'aquestes que t'agraden,
1: sí,
0: a tu,
1: no? Sí, bueno, perquè he trobat uns artistes que m'agraden molt, que es diuen Jersey, que no sé exactament d'on són, però m'han caigut simpàtics.
0: Molt, són aquests, eh? Són aquests, aquí.
1: Oh!
0: Toma, toma, toma, toma, toma! Ei, no està malament, eh?
1: No, és que està molt bé aquesta cançó. Jo sí, la ficaria ja a la fórmula de RAC 105, bueno, Albert Buscarón. Si
0: setmana que ve, torna
1: primer no ens facis fora i després... Vale, no, escolta, sí, estava a la Diagonal.
0: Sí.
1: Perquè estava parat en un semàfor que no hi havia absolutament ningú. M'he fet una foto al mirall, si la volen veure, mira, que em segueixin a l'Instagram, no hi ha de pas fent publicitat.
0: Perfecte.
1: Robert Namolet.
0: Clar, clar, és curiós, perquè quan veus una història d'algú com tu o qui sigui, al cotxe i tal, dius, bueno, molt bé, però si ets algú que va caminant pel carrer i veu algú dins del cotxe fins a una fotografia,
1: sí,
0: hi ha un punt cringe que es diu, no? Una mica de què fot aquest paio,
1: bueno,
0: no?
1: Ahir em va passar una cosa curiosa i és que estava a l'Esclat, al supermercat,
0: sí,
1: no direm marques, Esclat de Malla, sí. Vale, doncs estava allà i estava comprant fruita i una noia a davant meu es va posar amb el mòbil així, va engegar la càmera frontal i es va fer un selfie que jo sortia de fons i va ser en plan, a veure...
0: On és la meva privacitat,
1: està
0: no?
1: Està molt bé que vulguis penjar-te tu al teu Instagram, però avisa'm que m'apartaré de la foto, no?
0: Arnau, avui farem un programa musical, val? Ja aviso a l'audiència, el número sempre ja obertíssim.
3: 608-71-7141.
0: Li preguntem a la nostra audiència... Clar, l'últim programa de matina d'estiu, que crec que és el 28 d'agost, no ho sé encara, l'últim divendres d'aquest mes, d'acord? L'últim programa preguntarem quina és la cançó de l'estiu del 2026. Però la pregunta d'avui, Arnau Mulet,
1: sí,
0: és quina és la millor cançó de l'estiu de tots els temps. Proposem, uau, alguna.

0: Però què em dius d'això? Home!
1: Home!
0: And we will be a ser. Clar, però és que n'hi ha moltíssimes.

Podríem estar així dues hores, eh? Sí. Va, aquesta és una altra, va. Porque esto es África. I segur que hi ha algú a l'altra banda que em sorprèn. He pensat, per exemple,

0: M'emociono.
1: Llagrimeta.
2: Ai, sí, sí. I aquesta, què? Oh!
3: Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás...
1: Jo tinc una anècdota d'aquesta cançó, eh? La puc explicar?
2: Home,
1: molt ràpid.
2: Vinga.
1: Jo era DJ quan va sortir aquest tema, val? I recordo que una nit la van posar seguida, i no és broma, tres cops.
2: No.
1: La mateixa cançó, tres vegades. S'acabava. La voleu un altre cop? Sí! Vinga, un altre cop. Despacito.
2: Això a l'escarpa.
1: Tres cops. No,
2: no,
1: l'embalat, que en local de referència a la comarca de
2: l'Urgell. Ja m'imagino, m'imagino. Doncs va, digue'm quina és per tu la millor cançó de l'estiu de tots els temps.
4: 608-71-714.
2: Clar, si t'ho preguntés a tu, Arnau Mulet, què em diries?
1: Cap a tu, has dit per mi la millor cançó.
2: Home, clar,
1: de tots els temps.
2: Clar, clar, aquest és el tema.
1: La que a mi em va marcar molt és la de Stereo Love, tio.
2: Eduard Maia?
1: Sí.
2: I Mica Gigolina?
1: Aquests mateixos.
2: Oh, lila, lila, lila, lila, lila. Sí que ho va petar, 2008, no?
1: Molt, sí.
2: Clar.
1: Aquesta recordo ballar-la moltíssim.
2: Tu quina edat tenies, 2008?
1: Doncs,
2: 13 més 8.
1: 20, 13, no, 20, 20, 21.
2: Sí, 19, 21, 20, no?
1: Sí.
2: Molt bé, molt bé.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Jo et proposaria, a veure, és que n'hi ha moltes, però així per canviar una mica, diria aquesta.
3: Que la de
2: controlar. És allò que tinc com una relació amor-odi amb David Civera, perquè mai, no sé, des d'aquí una abraçada de David, si ens estàs escoltant, però com que mai m'ha dit res, saps?
1: Ja, ja.
2: Però, ostres, dius, la cançoneta tenia alguna cosa,
1: Sí,
2: alguna cosa, la cançoneta,
1: És el de Torero, no?
2: Aquest era Chayanne.
1: Vale, vale, vale.
2: Ai, per favor.
5: Envia el teu missatge al 608-71-741.
2: I a final de programa veurem per part dels oients de RAC 105 quina és la millor cançó de l'estiu de tots els temps.
1: Nervis.
2: Jo me les aniré apuntant. Nervis, emoció i podeu dir de noves, per suposat.
1: Sí.
2: Podeu dir cançons que ho estiguin petant ara, com sens dubte aquesta.
1: Aquesta és la cançó de l'estiu 2026, no? Possiblement,
2: sí?
1: O què?
2: Ho donem per fet ja?
1: No per fet, però va per camí,
2: Esperem una mica.
1: Vale, vale.

0: Matina d'estiu.
1: El programa que escolten els pencaires.
2: Però primer d'esmorzar, perquè, escolta, ja tinc gana, eh?
0: I la gent que va a la platja.
1: Amb Víctor Huguet.

0: Amb la seva tendresa habitual, Ivan Herzog ho ha tornat a fer, això es diu des de lluny i des de ben a prop.
1: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Tenim el Martí Oliveres, avui et tinc a prop, Martí, demà no tant, perquè és un dia important per tots els meteoròlegs i, per tant, marxaràs i m'abandones.
2: Sí, sí, sí, per anar a la franja de l'eclipsi, que serà total, és a dir, cap a les comarques de Ponent i al sud. Marxem amb els de RAC1 cap allà al sud. Sí.
0: Espera un moment, perquè em vull posar seriós.
2: Ui.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Fas por, eh?
0: No, és que 2 minuts abans que arribis per la porta,
2: sí,
0: l'Arnau Mulet,
2: sí,
0: m'ha fet un petit spoiler del que potser,
2: ui,
0: pots dir-me en breus.
3: I què, i què, i què, i què?
0: I espero que no sigui cert. És a dir, segons m'ha arribat la informació que m'ha arribat, és molt probable que demà dimecres, dia de l'eclipsi, mil·lenari, centenari, milionari,
2: fins al 2180.
0: Fins al 2180 hi hagi núvols i no puguem veure res.
2: Home, tampoc.
0: Tampoc.
2: Ni A ni B.
0: Val, perfecte. Ara m'ho expliques, aviam.
2: Aviam, estem pendents del cel, evidentment, perquè tenim la possibilitat d'alguns núvols demà al vespre, a l'hora de l'eclipsi, sobretot a les comarques de les Terres de l'Ebre, alguns núvols baixos.
0: Ostres! A sobre les Terres de l'Ebre?
2: Podria ser.
0: Sí. Ostres!
2: Podria ser, però és una incertesa encara, perquè són molt intermitents, poden formar-se, ara sí, ara no. Caldrà esperar els últims mapes, aviam què acaben dient, si acaben afinant.
4: Ai, però,
2: madre! Sí, però en canvi, les comarques de Lleida, el Pla de Lleida, aquí pinta més bé. És de les zones on l'eclipsi també serà total, i pinta força bé, sol, cel net o com a molt alguna pinzellada de núvols prims. També per Barcelona, també pinta força bé.
0: Sí, mira.
2: Barcelona i sud de la demarcació, sobretot cap al Penedès i direcció a la Costa Daurada. I en canvi, nord de Barcelona, Girona, Pirineu i Prepirineu, no pinta tan bé.
0: No,
2: Val? Perquè podríem tenir alguns núvols demà a la tarda.
0: Nord de Barcelona? Què
2: sí,
0: vol dir? Que
2: és si a vaig dir, cap al Vallès, cap a Osona, cap al Bages,
0: val,
2: tot això que se'n va cap al Pirineu, per entendre'ns, carreteres que marxen cap al nord de Catalunya, aquí potser més núvols, perquè serà una tarda de tempestes demà al Pirineu.
0: Ah, sí,
2: Pirineu i Prepirineu. I clar, aquestes tempestes al vespre nit es desfan, però l'hora de l'eclipsi, el moment àlgid, és 2:45 del vespre. Per tant, podria ser que encara tinguessin la desfeta d'aquests núvols de tempesta en aquestes comarques del centre i nord del país.
0: Val.
2: Què vol dir? Que Girona, part de Barcelona, pot quedar una mica enterbolit el tema, que facin la guitza aquests núvols per veure la posta de sol i, per tant, l'eclipsi.
0: Has dit també abans que encara no ho podem saber del tot, no? Quin serà el moment que et diguis, mira, Héctor, aquí Martí Oliveres i Servei de Meteorologia de RAC1 i RAC105 sabem amb plenitud al 100% que ara, a aquesta hora, no hi haurà o sí que hi haurà núvols.
2: Mira, en general, demà al matí ja podrem afinar molt més.
0: Val.
2: Ara bé, el pronòstic de núvols baixos és el que creiem que pot costar més, i això és per les comarques del sud.
0: D'acord.
2: Per Costa Daurada, Terres de l'Ebre, que és una zona on hi ha molta gent que segurament doncs, ens està escoltant i que anirà cap a aquelles zones. Fins l'últim moment allà és una mica difícil i ja demanem disculpes perquè no podem concretar més,
0: no.
2: Però és així la nostra feina.
0: Perfecte.
2: És la previsió del temps i fins l'últim moment no ho podrem saber.
0: I més enllà de l'eclipsi, així 5 cèntims del que tindrem avui?
2: Mira, un dia bastant tranquil, però a la tarda compta alguns xàfecs, algunes tempestes que poden ser fortes a punts del Pirineu, Prepirineu, sobretot cap al Ripollès, al nord d'Osona, la Garrotxa, el Lluçanès, i també poden baixar cap a la Catalunya central i l'interior de Girona. El que no canvia és la xafogor, molt pesada. Avui no s'ha baixat dels 28 graus de mínim a Barcelona.
0: És una barbaritat.
2: 28, eh? No sembla pas Catalunya, sembla un país
0: del
2: sud-est asiàtic amb aquesta xafogor que fa, segons com,
0: Doncs Martí, abans que marxis, recordo, d'aquí una horeta tornes per fer un repàs, una actualització, però la pregunta del dia és la següent, i evidentment te la torno a fer a tu també. Quina és per tu la millor cançó de tots els temps de l'estiu?
5: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: L'Arnau Mulet m'ha dit Stereo Love, perquè clar, aquí no és dir la bomba, no.
2: És
0: dir la que per tu va ser la millor cançó de l'estiu. Amb quina et quedes?
2: Home, mira, jo també aposto per Stereo Love, però també m'agrada molt la mítica de Sonia i Selena, que és Yo Quiero Bailar.
0: Ai, no, què és això?
2: Bueno, és una versió més chill.
0: He posat el primer que he vist. Què és això?
2: Escolta'm,
0: no era aquesta, no, Martí?
2: Chill. Home, no, jo era la canya. M'esperava aquí un subidon i m'has fotut...
0: Ara la busco. Apa, Martí.
2: Va,
0: fins l'hora vinent. Adéu.
6: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: Ai, per favor, va, per combatre una mica aquesta bajona del Yo Quiero Bailar versió melòdica,

0: Everybody Get Up and Dance. La més nova de Madonna es diu Dansteria i vaja, si arriba tan força de nou. I als seus 67 anys, Madonna, d'aquesta has feta reina. Explica'ns-ho i envia'ns un missatge al 608-7141.
1: Envia el teu missatge al 608-7141.
0: És que és bèstia, lo de Madonna, eh?
2: Brutal.
0: No, no, de debò.
2: Absolutament brutal.
0: És increïble. Per cert, el Martí Oliveres, que ha marxat, no li deixaré jo ara amb les ganes, que sí que està a la redacció, escoltant Rec 105, de poder cantar aquesta cançó. Home! Ole, per favor! És que avui estem preguntant quina és la millor cançó de l'estiu de tots els temps. L'Arnau Mulet m'ha dit Stereo Love, jo he proposat unes quantes, ha sortit per allà David Civera, i el bo del Martí Oliveres m'ha dit, home, Sonia i Selena, i el Yo Quiero Bailar, i li he posat una versió xunguíssima que he trobat per aquí pel programa. Doncs vinga, ja l'hem fet sonar, Martí, estàs tranquil, no? Sí. Va, ens diueu això, per exemple, al nostre WhatsApp, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Què tal?
3: Què tal? Per mi la cançó de l'estiu és la del tiburón.
0: Oh!
3: Te la llevo,
0: boníssima!
3: El tiburón. No pares, sigue, sigue. Vinga, bon estiu. Felicitats pel programa.
0: A tu, diu, no pares.
4: Ahí está. El tiburón. Ahí está. El tiburón. El
0: tiburón, el tiburón. No pares. Boníssima cançó, eh? La veritat que sí. Doncs vinga, va, digue'm la teva.
1: Envia el teu missatge al 608-7171-41.
0: N'hi ha de moltíssimes, eh? Ja et dic, la bomba, la maionesa, la CRG... Però a mi m'agradaria saber quina és per tu, la que tu et va marcar, d'acord? Me les estic apuntant i veurem al final del programa, cap a les 12, més o menys, una mica abans, quina és per l'audiència de RAC 105, la millor cançó de l'estiu de tots els temps, d'acord? Doncs vinga, 15 minuts, fem via cap a les 9 d'aquest matí. Jo, home, et proposaré també aquesta. No és que cregui que sigui la millor de tots els temps, però sí que l'any 2011 ens va marcar moltíssim. Tant és així que RAC 105, a la teva música, encara la posem de tant en tant. I festiu, eh? És d'aquelles que festiu. Floraida, la recordes, no?

0: Seria injust dir que ha estat un descobriment, perquè ja el coneixíem i, de fet, li posàvem cara, més que veu, a Joe Keery, sobretot pel seu paper de Stranger Things, però ara també sí que podríem dir que ha estat descobriment a nivell musical, eh? Amb aquesta cançó, End of Beginning, i de debò que si t'agrada aquesta cançó et recomano que escoltis més cançons d'aquest paio perquè estan força bé i treu discos, doncs així, modernets, que si t'agrada l'indie, de debò que valen força la pena. Ens apropem cap a les 9 d'aquest matí, de dimarts. Aquí seguim. Bon dia, família, va.
1: Bon dia.
0: Hola, hola.
2: Bon dia.
0: Buenos días, buenos días. Aixecant una mica el personal, aquella gent que va a la platgeta, potser, aquella gent que està cansada de parlar de l'eclipsi i la que no. Per tots vosaltres, aquest és el vostre programa, el Matina d'Estiu. Avui estem parlant de cançons de l'estiu. De seguida repassem els vostres missatges abans. Jo et proposo una que, de moment, podríem dir que és, com a mínim, candidateta a les d'aquesta temporada, recordo, a finals d'agost, l'últim programa d'aquest Matina d'Estiu el dedicarem a saber quina és la cançó de l'estiu. Com et dic, aquesta, de moment, candidata a Sound of Legend, San Francisco.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Viu l'emoció de descobrir The Extraordinary Sale a la Roca Village. Aprofita els descomptes finals amb fins a un 70% sobre el preu original. Inspira't amb firmes com Bimba i Lola, Lacoste i Under Armour i aprofita els últims dies a preus més que irresistibles. Te'ls perdràs? Fins al 23 d'agost. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
2: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
3: Carglass canvia, Carglass repara.
4: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
5: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
6: I és que amb Verisure te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat, perquè a més de protegir casa teva les 24 hores del dia, amb l'app podràs connectar-te a les càmeres i comprovar que tot està bé. T'avisarem si hi ha un tall de subministrament elèctric i, si necessites que algú entri a casa teva mentre no hi ets, podràs obrir la porta a distància.
5: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
7: Verisure.
8: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
9: 20 de març de 1969.
8: I el número de la sort, el...
9: 11.
8: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: mi manera. Recorda una mica, no? Bruno Mars. Això que es diu Risky Tall, així cançó tranquil·leta per tots aquells que encara pràcticament estigueu així.
1: Tengo sueño.
0: Doncs vinga, va, bon dia, home. Anem a animar això una mica, que és agost, és dimarts, això és el matina d'estiu. Benvinguts, benvingudes a RAC 105. Va, tant si vas a la platja com si estàs allà aixecant la persiana, corrent com el que més, en ple mes d'agost amb aquesta calorada, doncs aquest és el teu programa i avui que estem preguntant-vos quina és la millor cançó de l'estiu de tots els temps, la que tu t'ha marcat més.
2: 608-71-7141.
0: A veure què ens dieu per aquí. Aviam, bon dia. Aquest, mira, sí, aquest no sé si seria un bon exemple, però, en fi, sigui com sigui, hola. Aviam.
3: Ivet i la Martina. Hola, RAC 105.
0: Hola.
3: Som la Ivet i la Martina.
0: Què tal?
3: I avui us direm la cançó que ens ha semblat més bonica o més xula de tots els temps.
0: Aviam.
3: I aquesta cançó és...
0: Em redobla, eh?
4: Runaway Love of Justin Bieber.
0: Com?
3: I aquesta és la cançó.
0: Molt
3: bueno,
0: bé.
3: Fins aviat.
0: Fins aviat, adeu. Boniques. Adéu-siau. Crec que és la primera vegada que em demanen aquesta cançó, eh? Runaway Love, Justin Bieber, 2011. Doncs, home, és maca, sí. Però avui ens referíem a una mica... a una cosa com aquesta, va. Això sí.
5: Sensual.
0: O una cosa com aquesta. Miami me lo confirmó. El que me confirmó. El arroz con habichuelas. O això.
6: Toma.
0: Danza Kuduro, o si m'apura, si anem més enrere, sí, també podem anar cap als anys 80.
7: Home! La calle al sol de Poniente, ay, tribus ocultas cerca.
0: Quina és la cançó que a tu personalment més t'ha marcat? Cançó de l'estiu, d'acord? Les estem apuntant totes, per exemple, aquí ens diuen Héctor, bon dia per nosaltres, l'Arnau i l'Ariadna, la cançó top de l'estiu que ballàvem moltíssim era, aviam, El Venao!
8: El venao.
0: Està bé. Hosti, tu. No me'n recordava, eh? El venao. Los cantantes, que gran. Diuen, disfruteu de l'estiu i moltes gràcies per aquests remembers. Doncs gràcies a tu per enviar el teu missatge.
2: 608-71-7141.
0: Bon dia. Quina és per tu la millor cançó de l'estiu de tots els temps? La que més t'ha marcat?
9: Bon dia, sóc l'Albert.
0: Què tal?
9: Jo crec que la millor cançó que de tots els veranitos, de tot l'estiu,
0: sí,
9: que ens ha marcat molt a tot el jovent, i no tan jovent, és la del Quevedo.
0: Oh!
9: Una mica el Quevedo, la cançó de Quédate.
0: Boníssima.
9: Que la noche si te duele. Boníssima, total, 100%. Vinga, bon dia, fins ara.
0: Adéu-siau!
10: M'encanta.
11: Brutal. Absolutament brutal.
0: Recordo aquesta cançó amb relativa estima, però també és aquelles que vaig acabar odiant una mica, perquè aleshores jo estava a una altra ràdio i et prometo que la posava, però un cop l'hora. Era impressionant. Ja no, saps allò de dir, ja no sé què dir d'aquesta cançó? Però sí, per suposat, va ser una de les grans cançons de l'estiu de... Clar, quan va ser això? Diria que 2022, si no recordo malament, que ve d'en Bizarrap, era la Sessions número 52. Doncs vinga, digue'm la teva, 608-71-7141. Estem fent un programa musical per conèixer quina és pels oients de RAC 105 la cançó de l'estiu de les vostres vides.
12: Matina d'estiu a RAC 105 amb Héctor Huguet.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Torna a destapar la felicitat amb el 50 que torna en la Coca-Cola Zero Pack de 10. Comprant-ne un, la meitat et torna un cupó que et dona per molt fins al 25 d'agost.
4: Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
5: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
6: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
7: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
8: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
9: Perdona, tindries lloc per dos?
10: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
9: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
11: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
14: Escoltes tots els èxits de la música.
15: RAC 105.
16: This is Kevin Parker from Tame Impala.
17: Hi, this is Jenny.
14: No podràs canviar d'emissora.

0: Així sona l'últim èxit dels Tame Impala, una cançó que ja van publicar ells mateixos. I després va venir Jennie, una de les integrants de les Blackpink, va posar la seva, el seu toc. Doncs mira, encara més rebombori la cançoneta Dràcula a través de Rax & Sing, una de les fortes, per suposat, aquest estiu. S'ha de dir, però, que, home, no sé què en penseu. Jo opino que fa anys que la cançó de l'estiu en qüestió està una mica orfa. No sé, la cançó de l'estiu de tota la vida, no? Aquella que deies, aquest any és aquesta. Doncs fa uns anyets que, bueno, sí, hi ha unes quantes, però no acabem de decidir quina és. I avui la pregunta que us fem al 608-71-741 és quina és la millor cançó de l'estiu de tots els temps.
1: Envia el teu missatge al 608-71-741.
0: O almenys la que tu t'hagi marcat més. Bon dia.
2: La millor cançó de tots els temps d'estiu és el Balla, balla, aquí no hi playa.
0: Home, i punt.
2: Dedicada a tots els mandrilers.
0: A

0: Vaya, vaya. Aquí no hay playa.
1: Sempre que es diuen Héctor, bon dia per...
2: Hola, Héctor, bon dia, sóc en Marc.
0: Hola, Marc.
2: Des de Múrcia.
0: Ostres.
2: Mira, la cançó que ha marcat o no marcat o era...
0: Aviam.
2: Que sortien els recopilatoris que abans hi havia tants, que era Caribe Mix.
0: Sí.
2: Va, farem propaganda,
0: sí.
2: Caribe Mix.
0: Sí, home, sí.
2: Era el Benau, que deia el Benau.
0: Ostres, un moment.
2: El Benau. I que no me digan en l'esquina, el Benau, el Benau. Te sona, Héctor Huguet?
0: Sí, que me sona.
2: Te sona?
0: Sí, sí, sí.
2: Va, posa-la en troset perquè tothom vagi.
0: Vinga.
2: Vinga.
0: Apa.
2: Vagi bé, una bona programa, Héctor.
0: Adéu-siau. El Benau. Espera't un moment, perquè, clar, si no em fallen els càlculs, aquesta no la donava com a candidata per guanyar, però és la cara mateix. Va primera, el Benao de los cantantes. Aquesta no me l'esperava, la veritat, però sí, sí, de moment topo, eh? Ja sou uns quants els que m'heu dit el Benao, tu. Doncs vinga, digue'm quina és per tu la millor cançó de l'estiu de tots els temps, la que més et va marcar aquell estiu. Hola!
3: Molt bon dia. Doncs una cançó que va també fer història a la... sempre que 87-88.
0: Aviam.
3: Era la Bambina del David Lyne.
0: Ostres!
3: No sé si
0: sí, sí, sí, sí.
3: I va estar molt present aquest estiu.
0: Sí.
3: I formava part de l'Italo Disco.
0: Era aquesta, vinga.
3: Vinga, que tinguem un dia.
0: Adéu-siau! Estic mirant ara el videoclip. Bueno, em surt aquí com un fotograma del videoclip. I déu-n'hi-do quines pintes, eh? Mare meva, David Lyme, sí, sí. Deies 87, 88, 86. Amb això que es diu Bambina. Doncs va, estem fent un programa una mica Remember i especialment pel que fa a les cançons de l'estiu. Vinga, et deixo perquè Ariana Grande, que per cert ha anunciat que, no que es retira, però que farà un pas al costat després de la seva gira i de la publicació del seu nou disc. Diu que té massa pressió i amb les imatges que arriben, la veritat que sembla que ens n'alegrem, que descansi una mica.

0: Els Black Eyed Peas, amb aquesta pregunta que malauradament encara ens l'hem de fer, a vegades, where is the love? A través de RAC 105, 4 minuts que passen de dos quarts i aquí seguim, matí de dimarts, al matina d'estiu. Salutacions de part de l'Héctor Huguet, bon dia, bon giorno a la gent que s'acabi de connectar, que de mica en mica, jo crec que aquesta és l'hora en què a mitjans d'estiu la gent es lleva, eh? Ai, ai, ai. Ja portem una estona aquí, uns quants, eh? No sóc l'únic, que sé que hi ha força gent que és a l'altra banda.
1: 608-71-714.
0: Enviant-me missatges com aquest. Avui us preguntem quina és la cançó de l'estiu per excel·lència, la que a tu més t'ha marcat. No la d'aquest any, sinó de tota la història. Aviam què ens dieu. Bon dia.
2: Hey, bon dia, Héctor. Soc el Toni de Badalona.
0: Què tal, Toni?
2: Escolta, mira, per mi la cançó de l'estiu era aquella de Si te quieres mojar, sopa de caracol. Hey, what many tons... Però bueno, però si m'haig de quedar amb una, aquesta podria ser, però la que no... Bueno, la top number one seria la de la lambada, tio. Nani, allà rimant cebolleta, tu saps què vull dir?
0: No, no ho sé.
2: Jo crec que aquesta podria ser la reina de les reines.
0: Vale, vale.
2: Doncres, xato, una abraçada. Felicitats pel programa i adéu.
0: Merci, bonic. Adéu-siau. Bona, bona, bona. Llorando se fue. Ens diuen per aquí. Aviam. Quina trobo? Aquesta. Mira. Ai, que bona. La cançó que em porta molts bons records, ens diuen al 608-71-741, d'estiu és, sens dubte, la de Carlinhos Brown, Maria Caipirinha. Brutal! Mare meva!
3: M'encanta!
0: Espectacular, amazing!
4: Amazing que te cagues energy.
0: Boníssima, sí. Doncs vinga, va, digue'ns quina és la teva. Ens diuen per aquí, mira. A veure, aquesta, hola.
5: Hola de nou.
0: Hola.
5: A nosaltres la cançó que ens ha marcat més de tots els estius ha sigut La Marina està morena.
0: Oh.
5: Moltes gràcies.

0: perquè a Catalunya també sabem fer la cançó de l'estiu, eh? Una demostració de l'estat, del bon estat de forma de la música catalana. Doncs va, digue'ns la teva, 608-7741, quina és per tu la millor cançó de l'estiu de tots els temps. De moment guanya el Benao. Jo aquesta no me l'esperava, però mira.
1: 608-7741.
0: I aquest últim oient, per cert, ens en vol enviar una felicitació demà per la seva germaneta, que diu que demà és el seu aniversari, eh? I que si li puc posar Dai Dai, després posem Dai Dai, t'ho prometo, de Shakira. Abans et presento aquesta. Igual que la Marina està morena, a nivell català va ser la cançó de l'estiu, aquest any una de les candidates a casa nostra és el nou tema dels Catarres. Per cert, els tindrem a la Mercè de RAC 105. Això es diu Diumenge 105.

0: Tran.
1: Rec 105 Barcelona. Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
2: M'avisa. Concessionari oficial Fiat a Sabadell i Terrassa.
3: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
4: És el Select Terrain. Està en moda fang i sorra.
3: Bah, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
4: Esclar, i que...
5: Alguns aparenten, altres són. Nou Jeep Compass disponible a plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es. M'avisa, concessionari oficial Jeep a Sabadell i Terrassa.
6: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
7: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
6: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
8: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
9: Torna la revista Solo Moto amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
10: Bruno Mars.
11: Joe.
10: Olivia Dean.
11: Harry Styles.
10: I els nostres números 1.
12: Mi penya del RAC 105.
13: Soc el Guillem de Bugós.
14: Alfred García.
15: Tinga Flaues i Stay Home.
16: Fumira des del País Valencià.
17: Som els Tiets.
18: Soc el Migui Núñez.
19: Hola, RAC 105. Aquí Rosalía.
20: Som els Catarres.
11: Tots ells tenen una cosa en comú.
10: Els escoltes aquí.
11: RAC 105.
10: La casa dels teus artistes preferits.

0: Matina d'estiu.
1: El programa que escolten els pencaires.
2: Però primer d'esmorzar, perquè, escolta, ja tinc gana, eh?
0: I la gent que va a la platja.
1: Amb Víctor Huguet.

0: home, és que sí que fa calor, eh?
1: Ai, que calor!
0: Home, és que avui dia robar el ventilador a un familiar ja és motiu més que vàlid i legítim de discussió, bèstia. I ho saben, banda neon, búhos i món DJ, i això es diu el ventilador. Doncs mira, amb ventilador o sense, aquest dimecres, festassa i de la grossa. Sí, tenim l'eclipsi solar el dimecres. I jo et dic, i què? Tenim l'eclipsi, però després tenim bona festa, no? I més si ets de Roses o per la zona, perquè RAC 105 torna amb la seva gira 105, la nit més màgica de les barraques, aquest dimecres 12 d'agost, després de l'eclipsi solar. Per fer-te ballar amb els millors èxits de RAC 105. Amb qui? Doncs mira, amb l'incombustible Enric Font.
2: Sí.
0: I també, ni més ni menys, que amb l'Ernest Codina. Boh, quin back-to-back, tu. Dues llegendes de RAC 105 en cabina, que estan de vacances, però diuen, aquesta no ens la perdem, la del dimecres a Roses és d'aquelles que tenen sempre marcada l'agenda, que mai se la perden. Doncs vinga, a gaudir plegats a Roses aquest dimecres amb aquest parell, gira 105 des del recinte firal del càmping Bahia de Roses. Que cap eclipsi faci que et quedis a casa, que hi ha festa i de les bones, i una cançó que mai falta qualsevol de les festes RAC 105, i m'atreviria a dir que arreu del món, és aquesta, David Guetta, i sí, va ser la primera de moltes cançons, totes elles espectaculars, molt maca, a més. Es diu Titanium, són aquí a RAC 105, al matina d'estiu. Bon dia!

0: Jo, si no dic, rebento. Haig de confessar-ho. La tinc en bucle, la cançoneta, i com més l'escolto, l'allò de, ostres, tu, és que no me la puc treure del cap, eh? Alguna cosa han fet bé, de nou, els detalls, els de Mataró, amb això que es diu Era això. I a més estic tan d'acord amb la lletra, tu, però tan d'acord, que sempre busquem a fora, no? Sempre l'excel·lència és a fora. T'has de marxar a Tailàndia per trobar una platja paradisíaca quan tens aquí al costat, a la Costa Brava o a la Costa Daurada o re, amb un ferri marxes aquí davant a Formentera i tens un absolut paradís i no cal anar tan lluny, i les petites cosetes, no?, amb els amics, amb els col·legues, en fi. Per cert, avui estem preguntant-vos...
1: 608-71-714.
0: Quina és la millor cançó de l'estiu de tots els temps? Ens esteu dient moltes i algunes són... Mira que són horteres algunes, eh? Ens diuen per aquí, sense cap mena de dubte, la millor cançó de l'estiu de tots els temps la van fer les Azúcar Moreno amb Solo se vive una vez. Oi, oi, oi. Hostito. Solo se vive una vez. Ole! Està bé, està bé, està bé.
2: Ho fas molt bé.
0: Sí, home, he practicat molt aquesta cançó, eh? Solo se vive una vez. Vinga, fins aquí. Que fer el ridícul té un límit. Hola, bon dia, què ens diuen? Hola.
3: Bon dia, Héctor.
0: Què tal?
3: I matiners, per mi... La cançó de l'estiu sí. és i serà el Suavemente de l'Elvis Crespo
0: sí.
3: que no s'acaba mai. Jo penso que cada vegada l'he sentit diferent, se la va inventant, jo crec que se la va inventant quan la canta en directe, quan... i és una cançó que pot durar 10 minuts i no t'enteres.
0: I 14.
3: Suavemente, bésame. Toma ya.
0: Suave. Suave. Què dius, que se la inventa, no, mentre la canta o què?
4: Suave.
0: És que, a més, a nivell instrumental segurament és un loop etern, no? Suave! Doncs no van ballar aquest Suavemente. Mora meu, Elvis Crespo, que ho està tornant a petar ara amb el Quevedo, eh? Ai, sí, sí, sí, sí. Amb la Graciosa, tu. Doncs vinga, 5 minuts per arribar a les 10 d'aquest matí de dimarts a través del Matina d'Estiu, a través de RAC 105, i això és el que busco, que em diguis quina és per tu la millor cançó de l'estiu de tots els temps.
1: 608-71-714.
0: I en aquests 5 minutets et presento un parell que són actuals i són com a mínim candidates a cançó de l'estiu de 2026. Una d'elles, la de Marcos, la del Fastuc. Bo! Boníssima, la tinc per aquí fent cua. Abans, una altra que també està agafant molta força darrerament, Aitana, i això que es diu Conexión Psíquica.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número 1 en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
4: Tria pernil ibèrica 4,89 i estalvia un 18%. I amb Lidl Plus 250 grams de pop cuit a 7,99 i estalvia un 19%. Lidl, val la pena.
5: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
10: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.

0: Això que es diu Mi Chico Chico, aquest xico és Jason Derulo, que per sorpresa d'absolutament ningú s'ha tornat a col·locar en una de les seves cançonetes com una de les més importants d'aquesta temporada estiuenca. Són les 10 del matí. Hola! Ai, que estic feliç perquè l'Arnau Mulet, que per cert aprofito per dir que d'aquí una estona fa secció, em porta... Ai, mira, sí, sí, mira, el tinc aquí. Què tal, Arnau? Què m'has portat?
1: Mira, hem comprat una mica de napolitana de xocolata i una mica de cafè amb llet, eh? Sí, perquè, escolta, 11 d'agost s'ha de treballar, però es treballa bé.
0: Mira, mira, mira el que et diuen per aquí.
2: El mejor, sin ningún lugar a dudas. Es el mejor.
0: Es el mejor, no m'has escoltat perquè no tens auriculars, no?
1: Ara me'ls he posat.
0: Doncs vinga, ara t'ho diu Rajoy.
3: Es el mejor, y por tanto hay que rendirse a la evidencia.
0: Vale, vinga.
1: Vale, vale, escolta.
0: Arnau.
1: Això m'ho pagues, eh? Que...
0: Sí, ara et faig un bisum. Ara et faig un bisum. D'aquí una estona l'Arnau Mulet per fer la secció Remember del dia. També el Martí Oliveres, que normalment cap a 9:15 fem la secció del temps, però clar, el pobre Arnau... Ai, el pobre Martí Oliveres està així. Ara cap a RAC1. Vinga, ara cap a RAC 105. Ara cap a RAC1. El tema aquest de l'eclipsi és una bajanada. I m'ha dit, Héctor, ho podem moure cap a les 10:15 i tal. I he dit, sí, home, sí, sí, home, sí. Ves tranquil.
1: Puc fer un apunt? És que ara marxava cap a baix a passar per la recepció i la Marta, a la recepció...
0: Ah, també així.
1: M'ha dit que acaba de trucar una senyora demanant a veure si per mirar l'eclipsi des de la tele s'ha de posar les ulleres. No és broma, eh? No és broma. Des d'aquí, calma, no. Es pot mirar l'eclipsi des de la tele tranquil·lament i no cal posar-se les ulleres.
0: Estic al·lucinant. Ai. Va, Arnau, si t'acabes de connectar, tu i tots els oients, avui estem parlant de coses com aquesta. Con habichuela. Quina és, quina és la millor cançó de l'estiu de tots els temps? He posat aquest Gente de Zona, tu m'has dit abans Stereo Love,
1: sí.
0: Bueno, hi ha moltes opcions, i la gent ens està dient la seva al 608-717-141. Vols saber què ens diu la gent?
1: Sisplau.
0: Sí, no? Hi ha cada cosa.
4: Bon dia. La meva cançó de l'estiu que m'ha marcat sempre la vida
0: què?
4: Ha sigut la del Tractor Amarillo.
0: No, passa-me
4: un rato, maco.
0: Per favor.
5: Un Tractor Amarillo.
0: Ole! Què és lo que se lleva ahora? Ens està quedant un programa, Arnau Mulet?
1: Sí.
0: Sí, sí. Hortera, hortera, hortera. És que les cançons de l'estiu són una mica així, no? Són una mica horteres.
1: Com més que es posa, millor, realment. Perquè al final és quan la gaudeixes més. Ja et desmalenes i endavant amb tot.
0: Vinga, vols veure uns oients que també es desmalenen?
1: Sí.
0: Vinga.
6: Hola, Héctor, som en Kilian.
7: La Ivet i la Dana.
6: De Cardedeu. I per nosaltres la cançó que més ens agrada de l'estiu és...
7: Fora de l'Ira, l'Ira, l'Ira...
0: Oh!

0: Aquesta la poses a les seves sessions de DJ hockey o no?
1: Bueno, depèn de l'hora. Depèn de l'hora, sí. Doncs va, digue'ns la teva, 608-7141.
2: 608-7141.
1: Quina és per tu la millor cançó de l'estiu de tots els temps? Vaja, si hi ha candidates, eh? Sí. Arnau Mulet, no et moguis massa, que d'aquí una estona fem secció Remember. Val. I mentrestant et poso una cançó catalana que fa uns 3-4 estius, m'atreveria a dir, ho va petar i força i encara ho fa. Com, si no, els Figaflaues, que no s'acabi.

0: Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
1: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada, amb menys esperes. Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a líniadirecta.com.
2: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
3: I és que amb Verisure tu també te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat, perquè la nostra alarma amb pany intel·ligent i cilindre antirrobatori d'alta seguretat protegeix el punt més vulnerable de casa teva, la porta, i és capaç de detectar qualsevol intrus abans que entri.
2: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
4: Verisure.
5: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
6: Alexa, posa RAC 105.
7: RAC 105.
8: Google, posa RAC 105.
6: Siri, posa RAC 105.

0: l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
2: My name is Alex Warren.
3: RAC 105, la teva música. Aquest és el sol.

0: al ritme d'Àlex Warren i al ritme de Fever Dream. Tinc l'Arnau Mulet, que m'està tocant com l'orella amb... Què és això? Un paraigua?
1: No, és el trípode per enganxar el mòbil.
0: Ah, però... vale, perfecte. Aquest és el nivell que hi ha a RAC 105 fent el directe.
1: Una tonteria que no vegis. Sort que la gent no ens veu.
0: Sí, bueno, en aquest cas estaria bé, eh? La imatge de com m'estàs tocant amb un pal l'orella. Va, deixem-nos de tonteries. Arnau Mulet, prou?
1: Sí.
0: Bàsicament perquè tenim aquí una secció patrocinada per Marineland.
2: L'estiu té un nom, Marineland Catalunya. I ara us ofereix aquesta secció.
0: Doncs vinga, el millor parc aquàtic de Catalunya ofereix la secció.
1: Dia, els meus cunyats em van dir que havien anat a Marineland i que els hi havia encantat,
0: Sí. Home!
1: I que un festival, vaja, d'aigua, de colors i d'alegria.
0: Sí, i l'Alan Lillo també va anar-hi. Vaig veure una foto l'altre dia al seu Instagram, va anar-hi allà amb els dofins i tal, i es veu que va al·lucinar.
1: Sí.
0: Doncs bé, Marineland, que patrocina una secció Remember. Què ens portes avui, Arnau Mulet? Explica'ns.
1: Doncs cada dia us porto un top 3 d'un estiu en concret, les que per mi van ser les cançons d'aquell estiu. Reitero, és sota el meu criteri, val? No és sota els números que fessin aquell any, és sota el meu criteri. Tot i que aquest any jo crec que és bastant a la part. Anem a l'any...
3: 2011.
0: 2011! Home, aquella època, 2011-12, recordo que n'hi havia moltíssimes cançons. És a dir, podríem fer un top 10, però vaja, farem un top 3.
1: Sí, comencem amb el número 3. Jo he un hitasso del rei de l'electrolatino, de fet... És el seu inventor, que és català, concretament de Badalona. Estem parlant del grandíssim Juan Magán!
0: Oh!

0: que ara que crec que han fet com un remix, que és la mateixa cançó, literalment la mateixa cançó, i entre parèntesi posa remix, que a mi algú m'ho expliqui.
1: Perquè hi ha l'Omar Montes per del mig.
0: Que diu una frase, les... no? Sí. Vale.
1: Cantant, sí.
0: Molt bé. Bueno, sí. Em quedo amb aquesta, que és l'original, la veritat, eh?
1: Cantant, no sé si canta. En fi, escolta, anem al número 2, va. I tinc una cançó que probablement em diràs: ei, aquesta no es va publicar el 2010. La resposta és... Ai, perdona, em diràs, aquesta es va publicar el 2010.
0: Sí.
1: La resposta és que sí, que es va publicar el 2010, però es va publicar un 15 d'agost.
0: Ah!
1: Va necessitar un any per despuntar. Ara, llavors, ho va petar molt fort l'any següent, i pels segles dels segles estem parlant del mític Dansa Cuduro.
0: Home! Cintura sola, una media vuelta, Dansa Cuduro. Un moment, m'estàs dient que va trigar un any a empatar-ho, aquesta cançó?
1: No, he de dir que durant el 2010, quan es va publicar, va començar a despuntar,
0: val,
1: però va ser l'inici del 2011. És que jo crec que és una cançó de l'estiu, però va triomfar més a l'hivern, saps? O sigui, va despuntar més a l'hivern. Després de l'estiu, evidentment, ens en vam fer un fart, perquè això, en fi, va sonar a les carpes de tot el país, però ja et dic, és el 2010, el 15 d'agost.
0: Una mica com Superestrella, no? Potser que, sí, que porta tot l'any petant-ho, i arriba l'estiu i, evidentment, també ho peta. Evidentment, Aitana.
1: Però, mica... i el Dansa Cuduro, encara dia d'avui, 2026, sí, després de tants anys, tu la poses i la gent ho dona absolutament tot.
0: Sí, sí, jo, o sigui, jo el primer.
1: Sí. En fi, va, anem al número 1, la posició... A la
0: Espera. Ah. A ficar una mica d'atenció, no, Arnau Molet? Número 1. Què ens porta l'Arnau? El número 1 de la temporada 2011. Com a millor cançó de l'estiu, segons el seu criteri.
1: Un artista que és el rei de les col·laboracions. Crec que no hi ha cap cantant sobre la terra que no hagi col·laborat amb ell. Diria que fins i tot té una col·laba amb Lluís Llach, però en fi.
0: Sí.
1: Estem parlant de Pitbull. Oh!
0: I és aquesta cançó em recorda 100% a Platja d'Aro.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: PDA, que en diuen ara.
0: Sí, bueno, en diuen ara i sempre.
1: Jo, quan hi anava, em deien Playa.
0: Què va?
1: Què? Li deia, d'on ets? Jo soy de Playa, em deien. Sí, bueno,
0: en sèrio?
2: Què?
1: Em diuen PDA, que és més, és com més internacional. No?
0: Jo sempre he dit, anem a PDA. Sí. És, ho diu, però ho he dit.
1: Jo mai a la vida. No.
0: La deixem sencera?
1: Va, deixa-la.
0: Vinga, va. Gràcies, Arnau. Adéu-siau.

0: aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya.
1: Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques, dofins, lleons marins i el nou Adventure Splash, 6 tobogans plens d'emoció.
0: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i a menys d'una hora de Barcelona. Promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.

0: REC 105 Barcelona.
1: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
2: És el Select Terrain. Està en moda fang i sorra.
1: Bah, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
2: Esclar, i que...
3: Alguns aparenten, altres són. Nou Jeep Compass disponible a plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es. Exclusiva Espont. Concessionari oficial Jeep a Granollers.
4: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
5: Exclusiva Espont. Concessionari oficial Fiat a Granollers.
6: Per trobar bona música.
7: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
8: Dice Locarti.
9: Mi penya del RAC 105.
10: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
11: Família de RAC 105.
12: Som els Catarres.
13: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
14: Som els Tiets.
15: Sóc el Migui Núñez.
16: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
17: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
18: Família de Barcelona, si la fumiga des del País Valencià.
19: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
20: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català. No,
21: no cal creuar mig món.
22: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em poso el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
23: Un petó i una abraçada, família.
24: Un petonet de part de tots, sí.
25: Això és RAC 105.
26: Un besinho.
27: A RAC 105.
28: Merci, besito.
29: RAC 105.
30: Sempre apostant per la música en català.

0: Gràcies.
1: RAC 105. Posa't la crema.
2: Tu me das cremita, yo te doy cremita.
1: El ritme del matí a l'estiu.
2: Aprieta bien el tubo, que sale muy fresquita.
3: Amb Víctor Huguet.
4: Et falta un bull, eh?

0: la més nova del Teddy Swims. Es diu així mateix, Mr. Know It All, el mateix artista que ens regalava el Lose Control, el Bad Dreams, doncs ara aterra amb aquesta cançó, que parla d'una persona que ho sap tot, Mr. Know It All, els set ciències. Doncs home, la persona que ho sap tot del temps és en Martí Oliveres.
1: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: Què tal, Martí?
2: Què tal? Intentem saber-ho tot, eh? No ho sabem tot.
0: No, eh? Mira... No. El que vull saber jo és el següent.
2: Ui.
0: I permet-me que posi aquesta música perquè...
2: Pots dit... més poc una pedregada.
0: No, tranquil. M'ha dit fa una estona, m'ha comunicat la Raúl Molet que un oient, o una oient, no ho sé ara, ha trucat a la recepció de RAC 105, a la ràdio, per preguntar si veus l'eclipsi solar des de la televisió, calen ulleres solars? Això és de debò, eh? La resposta és...
2: Que no.
0: No, val, val.
2: Que no.
0: Ostres,
2: que no passa res.
0: No, no, amb la tele bé, no cal una ullera.
2: Pots posar a l'ordinador eclipsi solar i estàs veient una imatge atenuada del sol, no?, de l'eclipsi, per tant, cap problema.
0: No, però
2: de fet,
0: ara...
2: la gent que no pugui veure'l des dels llocs, que s'esperi a veure'l per xarxes socials...
0: O per televisió.
2: O per televisió, si es veurà més bé, home, es veurà més bé.
0: Et veig amb una cara allà de no poder més, perquè, clar, el Martí Oliveres mai entra a aquesta hora, cap a 11:15, sempre entres cap a 10:15.
2: Sí.
0: I, clar, avui ha estat un dia que... Vinga, cap a RAC1. Vinga, cap a RAC 105. Ara el tema de l'eclipsi, un altre cop. I et veig ja amb una cara de dir ja no puc més amb l'eclipsi,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, estem cansats, però escolta, tot sigui per el fenomen astronòmic del segle, eh?
0: Ara.
2: Són dies intensos i s'han de viure, i és un privilegi poder estar aquí a RAC 105 amb tu vivint aquest matí, aquestes hores prèvies.
0: Que guai. Doncs va, digue'm el que vulguis, ja no sé què preguntar-te, com tu vegis.
2: No, mira, de cara a aquestes properes hores hem d'estar pendents a la tarda d'algunes tempestes fortes cap al Ripollès, nord d'Osona, Garrotxa, Lluçanès, Berguedà, i també poden baixar cap a Ponent i la Catalunya Central més tard. Després, de cara demà, dia gran, el dia de l'eclipsi, en principi, a la tarda, tempestes de nou al Pirineu, Prepirineu.
0: Ostres!
2: Però després, en principi, hi hauria una franja de sol. Barcelona, seguint l'A2 cap a Igualada i Lleida, que en principi aquí seria una molt bona zona per veure l'eclipsi, si els mapes tenen raó. I al sud, què? Cap a les Terres de l'Ebre, que és on es veurà més bé,
0: sí,
2: perquè
0: què?
2: És on aguanta més l'eclipsi, un minut i mig, podem tenir alguns núvols que facin la guitza.
0: No!
2: Sí. I això no se sabrà fins l'últim moment.
0: Clar, és que m'imagino a tothom anant cap a l'Ebre, perquè diuen que és on hi ha el 100% de l'eclipsi,
2: sí.
0: I a l'Ebre, justament, apareixen...
2: També Lleida, 100%,
0: va.
2: Però que dura menys. Clar, Lleida, uns 30-32 segons,
0: okay.
2: El moment que aguantarà. I després, un minut i mig cap al sud, cap a Tortosa, cap a les Terres de l'Ebre. Per tant, anar seguint una mica aquests núvols, aviam si ens fan la guitza o ens deixen veure i gaudir d'això, perquè...
0: Anirem actualitzant, entenc que demà tindrem més informació, segurament...
2: Sí, podrem afinar una mica,
0: no?
2: Més.
0: Tirarem més.
2: Sí.
0: Que una cosa, diuen... I entenc que, que afirmaràs que quan és l'eclipsi 100% i estàs 100% tapat, et pots treure les ulleres.
2: Sí, només aquell moment.
0: Clar, però
2: en el moment que veiem que comença a sortir una escletxa... Pop...
0: I si em quedo sec en aquell...
2: Ah, pues t'hi quedo...
0: Clar!
2: No. El moment que hi hagi la totalitat, ens podem treure les ulleres. Si sou cap a Lleida, això, doncs mig minut, un minut, un minut i mig. En el moment que veieu que comença a marxar...
0: Uh-huh.
2: És a dir, que la lluna ja surt... de la totalitat que tapa el sol i ja surt una primera escletxa del sol, pam, baixeu la vista i us poseu les ulleres.
0: Perfecte.
2: Per seguir-ho mirant.
0: Okay.
2: D'acord?
0: Ok.
2: Vinga.
0: Doncs,
2: que no vull cap sec, cap sec.
0: No, sisplau. No serà perquè no ho has...
2: No fem el beneit, que
0: exacte.
2: La cosa és molt sèria, de veritat.
0: No serà perquè no ho hem avisat. Doncs Martí Oliveres, demà connectem per trucada, no?
2: Des de l'Ebre.
0: Perquè estaràs allà...
2: Serem allà.
0: En primícia. Per... I, home, jo crec que des d'allà em diràs, mira, hi ha núvols, no hi ha núvols,
2: sí.
0: A l'Ebre, perquè bàsicament hi seràs.
2: Sí,
0: no?
2: Noi, serem allà.
0: Doncs vinga, Martí, gràcies per tota la feinada que has fet avui aquí, a RAC1, a tot arreu, i enhorabona, i demà dia històric per tu i per tots.
2: Sí, i tant, ho seguirem. Moltes gràcies.
0: Vinga.
2: A tots. Va.
0: Gràcies, maco.
3: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
1: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
3: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.

Mira, fa uns segons parlàvem amb l'Ernest Codina per telèfon. Li he dit, què tal estàs? I diu, mira, estic desconnectant, que si platgeta, que no sé què. Perfecte. I em diu, però tinc uns quants bolos. I em diu, el de demà serà gros. Doncs vinga, si no ho saps encara, t'explico la cita demà obligada, que més enllà de l'eclipsi, que està molt bé, a Roses hi ha una festa brutal organitzada per RAC 105. La gira 105 a Roses, la nit més màgica de les barraques, arriba per fer-te ballar amb els millors èxits de RAC 105, allà com et dic, i serà, per exemple, l'incombustible Enric Font, que també és de vacances, i l'Ernest Codina, tots dos de vacances, diuen, aquesta però no ens la perdem, eh? No ens la perdem. Compta com a vacances, no? Anna Roses, allà back to back. L'Ernest Codina i l'Enric Font per fer-te gaudir des de la cabina, eh? Punxant la festa més divertida de l'estiu, sens dubte, és la de Roses. Demà, 12 d'agost, gira 105 des del recinte final del càmping Bahia de Roses. Que ni l'eclipsi ni el costat fos de la força et facin quedar-te a casa. Anima't, no t'ho perdis, que la festa de RAC 105, la gira 105, és d'aquelles

0: Matina d'estiu.
1: El programa que escolten els pencaires.
2: Però primer he d'esmorzar, perquè, escolta, ja tinc gana, eh?
0: I la gent que va a la platja.
1: Amb Víctor Huguet.
3: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
1: Gent que es lleva d'hora.
4: Tengo sueño.
0: Per tots vosaltres,
1: Marina d'Estiu.
0: A RAC 105.
1: Amb Víctor Huguet.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
3: Valorado.
2: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
3: 100% asegurado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
5: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
4: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
5: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
4: Important, en un refugi climàtic natural.
5: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
6: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
7: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
8: El 12 d'agost, després de mirar el cel per l'espectacular eclipsi solar, a Roses tocarà mirar cap a l'escenari per ballar tots els himnes de RAC 105 a la nit més màgica de les barraques. La gira 105.
9: A la cabina, l'incombustible Enric Font del Ja Tardes i qui us parla, Ernest Codina del Matina Codina. Enric, ho tens tot preparat ja o no?
10: I tant! Ja ho tenim tot llest per fer-vos vibrar! Acompanyem-nos en aquesta nit màgica a les barraques de Roses.
11: Les més boges que hi ha!
12: Apunteu-vos-ho bé. Dimarts 12 d'agost, gira 105 des del recinte final del càmping Bahia de Roses. Que ni l'eclipsi ni el costat fosc de la força us facin quedar a casa. Us hi esperem.

0: tristota per ser una noia tan enamorada. Així és com es diu la traducció vaja del nou disc d'Olivia Rodrigo. Aquí tenim el Drop Dead, una de les cançons més rellevants d'aquest nou treball d'estudi, amb la qual comencem nova horeta. Què tal, amics, amigues, família de RAC 105, 11 del matí. Segur que hi ha algú a l'altra banda que s'acaba de llevar. Per tu, fuera, fuera, fuera! Fuera! Fuera! No, home, no, que d'això també va l'estiu, sí o no? Va! Sigui quin sigui el teu cas, si vas a la platgeta, si estàs currant des de primera hora del matí, que sé que també sou uns quants els que esteu llevant-vos ben d'hora a mitjans d'agost, avui dimarts, doncs vinga, per tots vosaltres és aquest programa. I avui, doncs evidentment, com cada dia, tenim una pregunta del dia i el WhatsApp obert.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Pels que s'acabin de connectar, aviso, el programa d'avui és una bomba!
2: Sí!
0: I per què ho dic, això? Perquè estem preguntant-vos quina és la millor cançó de l'estiu, no d'ara, sinó de tots els temps. Me n'han dit moltes. Home, aquesta que no hi falti, eh? I baila, baila, bailando, va! Ai, ai, ai, ai.
2: Ai, madre!
0: Sí, sí. Perdona, i què, David Civera? Oh! Oi, oi, oi! Recuerdo desbloqueado, que se'n diuen. Ara bé. Por una tontería. La veritat que molts m'heu dit aquesta, també. Oh, brutal. A Gabi, on de boogie, m'emociono.
3: M'emociono.
0: I poca gent m'ha dit la gozadera, cosa que no entenc. Miami me lo confirmó. El que me confirmó. Doncs vinga, la pregunta d'avui. Quina és per tu la millor cançó de l'estiu de tots els temps? És curiós que està guanyant de moment el Benau, eh? Aquesta no l'havia vist venir. Hola.
4: 608-71-71-41.
0: Bon dia.
5: Director, per mi la cançó de l'estiu, sense cap tipus de dubte...
0: Què?
5: És la maionesa.
0: Oh!
5: Cada festa major ha de sonar, a Granollers és un himne, i és una festa... assegurada.
0: Sí.
5: El programa. Bon dia i gràcies per fer-nos molt feliços els matins que treballem a la bossa. Gràcies, una abraçada.
0: Merci, maco. Ni m'interessa. Ha dit que el seu poble és un himne. Un himne, la maionesa. Sí. El divendres i el dissabte la incorporo al ritme de la nit, d'acord? Només himnes. Amb la maionesa. Doncs sí, va, digue'ns la teva, que encara hi ha temps fins les 12.
4: 608-71-71-41.
0: I ens fem un riure. Jo et proposo la següent, que com a mínim l'any passat jo diria que va ser una de les més fortes, almenys aquí a casa nostra. Seguim el matí a l'estiu amb els Figaflaues i el seu A la Fresca. Bon dia!

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona

0: obrint el nou disc de Nil Moliner, i aquest Me Acuerdo de Ti és, vaja, de llarg, del Nexo, l'últim treball d'estudi de Nil Moliner, una de les més importants d'aquesta temporadeta, i per què no? Per molts, la cançó d'aquest 2026 ho sabrem a finals de temporada, ja sabeu, cap al desembre, a finals fem un programa, les 105 de RAC 105, i descobrim quina és la cançó més sonada de la teva música, i aquesta, home, de moment té números, candidata, Me Acuerdo de Ti. Seguim avançant, nou matí de dimarts, en aquest cas, a través de RAC 105, matina d'estiu, i avui preguntant-vos quina és la millor cançó de l'estiu de tots els temps.
1: 608-71-7141.
0: Aviam, per aquí, què tinc? Bon dia, ara.
2: Bon dia, companys.
0: Què tal?
2: A veure, jo diria que catalana, La Marina està morena.
0: Home.
2: Crec que no hi ha hagut altre hit català.
0: Sí.
2: Tan escoltat i tan ballat. I del resta diria Despacito, no?
0: Home!
2: Que no l'heu dit.
0: Sí, cert.
2: Vinga, bon dia.
0: Bon dia, bonica. Deja que te diga cosas al oído. Mare meva, si no vam cantar aquesta de Luis Fonsi. De fet, es van fer estudis i tot de per què era tan addictiu el Despacito, no? I havien entesos, vaja, debats a La Sexta i tot. I no van conya, eh? Vinga, més missatges, que ens expliqueu? 608-71-7141, en aquest cas en forma de text. Bon dia, Héctor, bon dia, matineros. La millor cançó de l'estiu per nosaltres és, sense cap mena de dubte, In the Night, d'Oques Grasses. Oh!

0: m'encanta.
1: Sí que té una cosa addictiva, una cosa així alegre, festiva, estiuenca. I quina llàstima, la veritat, que diguin adéu aquest any, eh? Oh. Aquest any. Però amb quatre concerts que seran absolutament històrics al Lluís Companys, a l'Estadi Olímpic. Què, tens entradeta o no? Jo no en vaig aconseguir. Oh. No. I mira que, ostres, quatre concerts, quatre estadis olímpics, eh? Doncs no va haver-hi manera, no. En fi, sigui com sigui, digue'm quina és per tu la teva cançó preferida de l'estiu de tots els temps.
2: 608-71-714.
1: Jo ara el que et proposo és viatjar una mica amb la màquina del temps, aquí la tinc, mira. I recuperem una cançó de l'any
3: 2010.
1: Eren els inicis de Bruno Mars, sabíem qui recorda aquest Billionaire. I wanna...

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que estem ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt. Un besito.

0: La veritat que no sé quants àlbums porta Madonna a les seves esquenes. Només et dic que aquest 2026 ha volgut celebrar els 20 anys d'un dels seus discos o àlbums històrics, aquell Confessions on a Dance Floor, i ha fet aquest nou disc, Confessions 2, amb cançons com aquest Bring Your Love, un absolut trencapistes d'aquest 2026. Família de RAC 105, salutacions de part d'Electro Huguet. Tancarem l'última mitja horeta de programa. Salutacions, bon dia a tots.
1: Bon dia.
0: Aquest s'acaba de llevar, eh? I estem repassant avui les cançonetes per vosaltres més històriques de l'estiu.
2: I el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Clar, me les heu dit de tots colors i mira, mai més ben dit, perquè ens diuen per aquí. Home, ningú ha dit la camisa negra de Juanes, tota la raó. Tota la raó.
3: Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma.
0: 20 anys ja, sí, sí. Diu, la recordo de fa vora 20 anys. Correcte. Come on, baby. De fet, la vam repassar l'altre dia amb l'Arnau Molet a la secció que fem de Marinela. Bon dia, família!
4: Hola, Héctor, som la Geni de Dubai.
0: Què tal?
4: Per mi la cançó de l'estiu serà la de Mediterráneo de Los Rebeldes.
0: Oh, boníssima!
4: Mediterráneo era de passión. I també la d'Estrella Damm, que va sortir un estiu, que era la de Ally McBeal. La de Hey, baby... I wanna know.
0: Oh, sí. Era aquesta.
4: Could be my girl. Merci.
0: Merci a tu. Hey. Ostres, doncs no ha plogut, no. Hey, baby. Hey, baby. I wanna know. 1994,
5: Brutal. Absolutament brutal.
0: Ara la que es porta, que encara es porta, és aquesta versió de DJ Yotzy. Hey. Sí. Més canyera, eh? I wanna know. Sona especialment a l'Oktoberfest, que es fa a Barcelona. No sé si hi heu anat mai, però vaja. És una aquesta cançó i tothom dempeus. Bueno, una cosa espectacular. Doncs això estem fent, família, repassar les millors cançons de l'estiu de tots els temps. Almenys la que tu t'ha marcat més.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: I no només hi ha internacionals. A Catalunya també en tenim unes quantes. I fa uns anyets els tiets es presentaven al món

0: REC 105 Barcelona.
1: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
2: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la lloveta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
3: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105, volem informar que...
4: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
3: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.

0: es coneix com Le Grand Départ. Doncs la banda sonora la van fer els agarencs amb aquesta cançó que es diu Energia. Últims minutets de programa, va. I tornem a obrir el WhatsApp.
1: 608-71-714.
0: Avui us pregunto quina és per vosaltres la millor cançó de l'estiu de tots els temps. Ens diuen per aquí, home, Héctor, tu has dit ja, algú ha mencionat, ja dormiré de la fúmiga i figaflaues, doncs no. Mira.
2: I no em busqueu, no, que jo no estic ja dormint.
0: Home, haig de dir que està bé, a mi m'encanta, molt fan sempre de la fúmiga i dels figaflaors, però tant com la millor cançó de l'estiu de tots els temps, no sé què vols que et digui, eh? Aviam, què més tenim per aquí? 608-71-71-41, bon dia.
3: Hola, Héctor, som a Genino.
0: No, aquest per aquí, hola.
4: Hola, Héctor, bon dia. Mira, jo, és igual, ara la dic ja perquè s'està acabant. Sóc el Manel Dolesa. A la meva època em va marcar negativament Los Pitufos Marquineros.
0: Què?
4: Es van comprar el casset dels meus fills i allò era una puta tortura.
0: Ai, ai, ai, ai, ai.
4: Vinga, que passeu bon estiu.
0: Apa, sí que era una tortura, sí, era això, no?

0: crec que és suficient. T'imagino allà patint, dient, no, una altra vegada, no, sisplau, ai, per favor. Los Pitufos Maquineros, de l'any 1995, si no m'equivoco. Doncs vinga, seguim recordant, Èpoques anteriors.
1: 608-71-714.
0: I quina és per vosaltres la millor cançó de l'estiu de tots els temps? Jo crec que Los Pitufos Maquineros no són. Vinga, seguim ara amb David Guetta i amb Alphaville, això que es diu Forever Young. Bon dia.

0: si ets d'hotel, càmping o casa rural...
1: Ep, aquí! Jo!
0: Aquest és el teu matinal.
2: Oh, mama.
3: Matina d'estiu.
0: A RAC 105.
3: Amb Héctor Huguet.

0: Aquesta, evidentment, és molt recent, però el temps dirà si acaba sent la millor cançó de l'estiu del 2026. De moment està sonant moltíssim. També aquí a RAC 105, a la teva música i al Matina d'Estiu. L'últim dia de programa estiuenc del Matina d'Estiu vindrà l'Arnau Mulet i amb ell farem un programa on decidirem quina és la millor cançó de l'estiu del 2026. Aquest Jamaican Bam Bam, de moment, s'ha de dir que mira, té tirada.
1: Sí.
0: Està bé. Vinga, va, obrim el WhatsApp per última vegada.
2: 608-71-714.
0: Que continuen arribant missatges, però no em dóna temps a posar-los tots. Simplement em diuen, home, és impossible que ningú hagi dit la Macarena. Per suposat. Ole. I encara sona, tu. Per cert, es va fer una versió en anglès absolutament horrorosa que no recuperaré. Bon dia, va, un més.
3: Hola, bon dia. Soc en Jordi i no sé si ho sortit ja, però què me'n dieu d'en Mambo No Perfect, de Novena?
0: Home!
3: Vinga, fins ara.
0: Fins ara, maco! Boníssima cançó, tu! La posem, per cert, al ritme de la nit, Falqueta feta. Ole! Amb un remix, s'ha de dir, però... Doncs, família, un plaer, com sempre. Salutacions de part d'Electroguet i d'aquí 5 minutets a les 12 exactes s'hi posa l'Arnau Mulet amb la teva música per acompanyar-te com Déu mana en aquest migdia ja de dimarts. Salutacions, que vagi molt bé. Et deixo en Fanny Janelle Monae. We are young. Adéu-siau, que vagi bé.

0: Ball facilíssim, i aquí està la clau de l'èxit d'aquesta cançó de Siderland, que es diu Tututurú, aquí al costat de Paula Cup.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Molet, a RAC 105.
0: Arrencant nova hora, salutacions a l'Arnau Molet, gràcies per triar-nos un dia més, dia 11 d'agost, sí, el dia previ a un acte històric, sí, que tindrà lloc demà. Evidentment, sabem que estem parlant de la gira 105 de Roses. Sí. Amb l'Ernest Codina i l'Enric Font. Evidentment, abans hi ha una espècie de cosa, no sé, algú d'un eclipsi he sentit. En fi, va, que arrenquem nova hora. Salutacions a l'Arnau Molet. Ara és el torn de Capital Cities amb aquesta grandíssima proposta que et recorda que aquí, a RAC 105, està Sai Estalvi. Safe and Sound.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, en bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
3: La millor aventura de l'estiu fa milers d'anys que t'espera. Descobreix els museus i jaciments del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Els trobaràs a Barcelona, Empúries, Girona, Olèrdola i Ullastret. Viuràs experiències sorprenents al quilòmetre zero de l'arqueologia catalana, el punt de partida del teu estiu. Visita'ns a mag.cat.
4: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o a la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
6: Carglass canvia, Carglass repara.
7: Ui, quin fred que m'ha agafat.
8: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
7: Ja, i més per aquestes dates. Que no falta res pel sorteig.
9: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

A veure, aquí hi ha una data que t'has d'apuntar a foc, eh? Dia 25 de setembre, Avinguda Maria Cristina. Tindrem el concert de la Mercè de RAC 105 i atenció perquè hi tindrem artistes molt rellevants, com per exemple els que estan sonant ara mateix, els Catarres, amb aquest diumenge sense drama. I també hi tindrem ni més ni menys que els Amics de les Arts, Maria Jaume, Teràpia de Xoc i Marcos amb K. Recorda, el 25 de setembre, 8:45 del vespre, Avinguda Maria Cristina, festassa en majúscules, i a més gratis, està clar. Més fàcil no t'ho podem posar. Ho anirem recordant els propers dies, però de fet, de moment apunta la data, perquè no t'ho pots perdre. Va, i ara és el moment de Gracie Abrams.

Finals dels 60, moguda hippie, es va popularitzar molt aquesta cançó, que es va fer molt coneguda. I mira, anys després, una versió feta per Sound of Legends s'està convertint en una de les importants de l'estiu, eh? San Francisco, mare meva. No l'hem ballat ni res. En fi, a punt d'arribar a 1:45 del migdia, i suposo que ho saps que demà dimecres hi ha un esdeveniment molt especial, i no estic parlant de l'eclipsi solar, no. Perquè el 12 d'agost la Gira 105 fa una nova parada a les barraques de Rosa. Mira, aplaudiments. La nit més màgica, la Gira 105, arriba a Roses per fer-te ballar amb els millors èxits de RAC 105. I atenció, perquè allà hi haurà l'incombustible Enric Font del Ja Tardes i l'Ernest Codina del Matina Codina. Allà estaran punxant a la festa més divertida de l'estiu per fer-te ballar, per fer-te saltar, per fer-te cantar, per fer-te gaudir. En definitiva, recorda, el dimecres dia 12 d'agost, la Gira 105 des del recinte firal del càmping Bahia de Roses. No hi faltis! I ara és el moment de Don Bruno Mars, eh? Sí. Un tio que porta molts anys fent grandíssimes cançons, i aquesta n'és una de les que forma part del seu, de la seva cartera d'èxits, vaja. Es diu Just the Way You Are, i sona aquí, a RAC 105, a la teva música.

0: REC 105 Barcelona.
1: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
2: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
1: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.

Es veu que Sia no estava passant pel seu millor moment i va començar a escriure aquesta cançó que parla, doncs, de superació personal i que parla, doncs, de sentir-te imparable. Unstoppable, sonant aquí a RAC 105 una vegada més, camí de 3:15. I ara, els Figaflaues, mira, amb un altre tema, amb un altre tamàs, diria jo. Sempre al costat de la gent que porta solucions i no problemes. Mama.

És l'accent inconfusible de Mallorca de Maria Jaume amb aquesta cançó que es diu Festa i Drama, que podrem gaudir en directe el 25 de setembre, sí, a la Mercè de RAC 105, una de les joves promeses de la música en català que ens agrada molt aquí a RAC 105 i per això te l'hem proposant de tant en tant. Des del seu darrer treball, Sant Domingo Forever, acabem de rescatar aquesta gran perla. Camí de la una al migdia, això no para. Ara és el torn de Harry Styles amb aquesta cançó que també coneixes de sobres i que es diu Late Night Talking.

0: it's Taylor Swift.
1: Rex en 5.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu? Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
3: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
6: Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
7: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès. Carglass.

0: Another Told to You, ritme funky, disco, una mica dance, una mica doncs d'electrònica, que es posa més que bé amb aquesta producció que està sonant absolutament per tot arreu, una de les més virals també d'aquest 2026 aquí a RAC 105, no podíem ser menys, i te l'havíem de proposar, clar que sí, ens serveix per inaugurar nova hora.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Salutacions a la Remoleta, passen 4 clavats de la 1 al migdia d'aquest 11 d'agost i aquí estem, en rigorós directe, sí, per tot Catalunya, repartint èxit, repartint ritme, de seguida David Guetta o Josh Fawas. Proven! Aquesta què? Una de les primeres de Justin Bieber que arribava a les llistes internacionals amb aquest Sorry. Benvinguts!

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
0: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
2: Y otra. Valorado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Perdona, ¿tindries lloc per dos?
4: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
3: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
5: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Torna la revista Solo Moto amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
8: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
9: Carglass canvia, Carglass repara.
10: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.

0: Ed Sheeran, que està ja finiquitant la seva gira a Estats Units i a Amèrica, i ara diu que de cara a 2027 que es vol centrar en Europa, eh? Sí, que vol tornar cap a casa. De fet, està un temps parat i després, doncs, tornarà amb força al món de la música, diguem-ne, amb concerts europeus. És veritat que ara porta molt temps fora de casa i que és pare, eh? Sí. I diu que vol també dedicar temps a la seva família. No m'estranya, escolta'm. I ara els Amics de les Arts, també uns dels caps de cartell de la Mercè de RAC 105. Això es diu Segurament t'estimo.
1: No crec en l'amor, però hi ha temporades que entro en un estat bastant curiós.

cançó més que positiva de Panic at the Disco, es diu High Hope. Sempre s'han de tenir les esperances molt altes, clar que sí. Això sí, va tenir una petita disputa l'any 2020 perquè resulta que Donald Trump la va fer servir en un míting, eh? Brendon Urie va dir, ei, ei, ei, ei, aquesta cançó parla d'una altra cosa, eh? No del que tu vols parlar. En fi, continuem disparant èxits, repartint ritme, repartint alegria. Ara mateix a RAC 105 amb aquesta cançó de Miqui Núñez directament des de Terrassa. Un altre cop.

0: REC 105 Barcelona. La temporada passada al Ja Tardes
1: ens ho vam passar molt bé.
2: Que m'ha fet gràcia, mira.
3: Eres el mejor del mundo mundial, ese DJ sin igual, que por la tarde te pincha canciones que te traen bonitas emociones. Todo el mundo sabe quién es, el chavalito de Granollers. Ese es Enric Font.
4: Toma ya.
3: Que mola mogollón.
4: Ole tú.
3: Enric Font, sí. Que tiene un gran...
4: ¿Qué? Vale. Ja, ho tallem aquí, perquè...
0: Si en vols més, el 31 d'agost tornem. De 5 a 9. A RAC 105 amb Enric.

ens has incrustat aquesta cançó al cervell a tots els catalans i jo crec que s'està convertint en una de les més importants d'aquest 2026. Al costat de Mama Duixa, Papi, posa-la al disc. Brutal. A veure, demà és el gran dia, sí. Demà hi ha l'eclipsi solar, però també hi ha la gira 105, que fa una nova parada a les barraques de Roses. A la nit més màgica, la gira 105 arriba a Roses per fer-te ballar amb els millors èxits d'aquesta santa casa. Allà hi haurà l'incombustible Enric Font, del Ja Tardes, i l'Ernest Codina, del Matina Codina Punxant, a la festa més divertida de l'estiu, sí. Si no has estat a cap gira 105, vés-hi perquè no te'n penediràs. Recorda, demà dimecres, dia 12 d'agost, la gira 105 des del recinte firal del càmping Bahia de Roses. Es preveu una gran festa, una festassa, diria jo. Per tant, ja guarda el teu lloc, guarda la data i cap a Roses!

Una de les veus del moment, Sabrina Carpenter. Artista en majúscules que està, doncs, conquistant tot el món, conquerint tot el món, vaja. I ho fa amb la seva música, un talent desbocat, amb cançons com aquesta que es diu Espresso, que va ser, jo crec, una de les primeres que li vam conèixer aquí a RAC 105, que ens té completament enamorats. I a veure, 11 d'agost, estem en ple estiu i cada any aquí a RAC 105 acaba sonant una cançó que és de Calvin Harris, que sempre ens ve de gust a tornar-la a recuperar. I ara que apreta la caloreta, que brilla el sol i que, en fi, estem a l'època adequada, doncs l'hem tornat a proposar. Evidentíssimament estem parlant d'aquest summer.

0: Whisky Doll! Uau, quina veu, eh? Mira'l, mira'l. Amb la trompeteta final, mare de Déu. Bruno Mars! Directament des del Dir Romàntic, el seu últim treball, hem extret aquesta meravella que ens té entusiasmats des del primer moment que la vam sentir.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: Apa, de cap a la piscina, arrencant nova hora. Salutacions de l'Arnau Mulet. En passen 4 de les 2 del migdia. Aquí estem, eh? Com sempre, en rigorós directe, per tot Catalunya, repartint èxits. 11 d'agost. I el temps passa, eh? Aquí tenim a Madonna amb aquesta cançó que ja té uns quants anys, però que, escolta'm, encara segueix sonant molt i molt bé i que per això te la proposem aquí a RAC 105. Una d'aquelles de la capsa dels records, però que no podem deixar passar per alt. Es diu Hang Up i segur que tots la coneixeu a la perfecció. Va!

0: No podràs canviar d'emissora.
1: La teva música.
2: 5, 6, 7, 8, valorado.
3: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
2: en España.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
5: I és que amb Verisure te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat. Perquè a més de protegir casa teva les 24 hores del dia, amb l'app podràs connectar-te a les càmeres i comprovar que tot està bé. T'avisarem si hi ha un tall de subministrament elèctric i, si necessites que algú entri a casa teva mentre no hi ets, podràs obrir la porta a distància.
4: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900 903 744.
5: Medishore.

És Shakira amb Burna Boy, amb aquesta que es diu Die Die. A veure, no caldria ni que te la presentés, perquè evidentment la coneixes de sobres, és la cançó del Mundial de Futbol, tothom la sap, i tothom l'ha ballat fins a la sacietat ja, eh? Tot i que tampoc fa tant que va sortir, però és que ha sonat tantíssim. En fi, va, superant el punt d'un quart de tres de la tarda, i això no s'atura. Ara anem a per Oques Grasses, amb aquesta meravella que es diu In The Night. Una de les seves cançons icòniques. Veurem com sona a l'Estadi Olímpic.

Carter, nou Irol, talent desbocat, veu enorme, Stay Swims, aquest artista que, a veure, aquí a RAC 105 tampoc és que faci tant temps que el coneixem, però des de que li vam conèixer la primera cançó, que vam dir, l'hem de seguir de prop, eh? I de fet no és només cosa nostra, sinó que està arrasant a les llistes internacionals. Amb aquest Mr. Nou Irol sonant aquí a la teva música. Mira, dos quarts clavats d'una del migdia. A veure, demà hi ha una espècie d'esdeveniment, no sé si estàs al cas. Sí, demà hi ha un eclipsi. I a mi si em preguntes quina cançó va bé per un eclipsi, probablement et diria aquesta, de Coldplay. Ens van regalar això fa una bona pila d'anys i encara ens segueix posant els pèls de punta. I per què no? Una bona banda sonora per mirar aquest eclipsi lunar. Sky Full of Stars.

Doncs aquest és The Weeknd, que passarà per Barcelona el dia 1 de setembre. Ja ho tenim aquí, això. A l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a punt de que serà un concertàs. Espero que aquesta també caigui. Can't Feel My Face. Una de les cançons també més importants del cantant, que va publicar el 2015. Va, continuem i ho fem ara amb una de les veus també importantíssimes pel que fa a la música internacional. Ell és Benson Boone. Diu que està molt bé, que ha conegut una noia, que fins i tot els hi ha presentat als seus pares, però que té por de perdre tot això que ha aconseguit. Beautiful Things.

Doncs aquesta és Ava Max, amb aquesta veu enorme i amb aquesta cançó que es diu Kings and Queens, sonen aquí a RAC 105. Va, i atenció, perquè ara ens arriba Zara Larsson. Una cançó que ens ha enamorat des del minut zero, que parla doncs d'aquest sol que ja que hi ha mitjanit a Suècia, sí? Això es diu Midnight Sun. I sona l'escàndol aquí a RAC 105.

Doncs mira, una mica de suc de festuc i a funcionar, eh? El Marcos MK, que ho té clar. Ell que sap que no es diu Pistatxo, que es diu Festuc, i aquesta cançó que segur que la canta a la Mercè de Recensin. Recorda, 25 de setembre teniu una cita ineludible a l'Avinguda Maria Cristina. Ai, sí, quines ganes. Un xarrups. Doncs això, vine, que ens farem un xarrups. Va, que arribarem a les 3 i ho farem amb aquest clàssic de Black Eyed Peas, que fa una bona pila d'anys ens proporcionaven i que es convertia en un èxit. Let's get it started!

0: Són els de Tintín, són els de Rock and Roll, són els de Tokyo, són els de Jennifer, són els Catarres.
1: Tots els dies que vindran.
0: El més nou es diu Diumenge sense drama.
2: La teva música amb Arnau Mulet.
0: I aquí estem sense drama, inaugurant nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos un dia més. Em passen pràcticament 4 de les 3 del migdia d'aquest 11 d'agost, sí, en directe per tot Catalunya, com no pot ser de cap més manera, de seguida. Tenim preparat a Breathless de l'Enric Font, sí, i també la Bibi Rexha amb el New Religion. Però abans, Lady Gaga.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest mes, al Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivero Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulgui.

Què hauria passat si ens haguéssim conegut abans? Doncs Carol G ho té clar, diu que serien marit i muller, que seríem la mar de feliços, però ha arribat tard, sí, i ara doncs és de molt mal fer, eh? Jo, Carol, m'apartaria. En fi, va, que continuem avançant. Per cert, Carol G, que està a punt de treure una cançó amb Bruno Mars que pinta més que bé. Ara, Ivan Herzog. Després de Et prometo, ens presenta aquesta meravella que es diu Des de lluny.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona a...

Doncs què vols que et digui? Molt d'estiu, molt de platja, molt de guingueta, no? Molt d'alguna beguda fresca a la mà. I molt de bon rotllo, aquesta cançó de Lost Frequencies, que es diu Reality. Per això, evidentment, és una de les que també recuperem aquí a RAC 105, ara que fa caloreta i que ens venia de gust, què vols que et digui? Pràcticament 3:45 de la tarda i ara tornem a casa i ho fem amb aquesta que ho està petant, eh? Banda Neon, Bus i Miqui Núñez. Ai, Miqui Núñez, no. Mon DJ, ara sí. Petit lapsus. Es diu El Ventilador.

Doctor Prats amb aquesta cançó que es diu Energia i que és la cançó oficial del Grand Départ del Tour de França. Sí! Quin bon rotllo, quin ritme, quina energia positiva que gasten. Mira, parlant d'energia positiva, atenció al que tenim preparat ara mateix, eh? Viatgem uns quants anys enrere, concretament al 2010. A veure si ho recordes, això.

0: És Eva Max amb Caigo i amb aquesta cançó que es diu Ereva. La cançó bàsicament és de Shakira. Mira, han fet aquesta versió que els està funcionant molt bé. Que em sembla que jo em vaig acomiadant. Nayara Fernández, bona tarda.
1: Bona tarda i bona hora, com estem?
0: Doncs molt bé, no tan bé com tu. Escolta, m'agafa dels comandaments d'aquesta casa fins a les 9 del vespre, no?
1: Sí, les 9 del vespre.
0: Preparada
1: sempre.
0: O no?
1: Molt preparada amb la millor música internacional, nacional, de tot
0: ara,
1: el món.
0: Ara. RAC 105, la teva música. Va.

0: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105, volem informar que...
1: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
0: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.

0: Caetano és una superestrella perquè, de fet, fa molt poquet, 2 o 3 dies, va anunciar que va arribar als 20 milions de reproduccions, així que des d'aquí, una salutació.
1: La teva música...
2: Nayara Fernández.
0: He dit que havia arribat als 20 milions de reproduccions. No. Als 20 milions d'oients. Són les 4 de la tarda. Salutacions de Nayara Fernández. Arrenquem la tarda amb Ginesta i aquesta cançó per valorar les petites coses de la vida, que es diu Tot el que ens queda. Un bon dia.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva. Aventures i reptes extrems. Cultura. Un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
3: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
4: I és que amb Verisure te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat. Perquè a més de protegir casa teva les 24 hores del dia, amb l'app podràs connectar-te a les càmeres i comprovar que tot està bé. T'avisarem si hi ha un tall de subministrament elèctric i, si necessites que algú entri a casa teva mentre no hi ets, podràs obrir la porta a distància.
3: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
5: Medishore.
6: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105, volem informar que...
7: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
6: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.

0: que sempre ens en recordem, Dani, el Moliner, perquè, de fet, el primer cop que es va escoltar va ser aquí, a RAC 105.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: I nosaltres seguim, en aquest cas, amb una cançó d'una banda sonora d'una de les pel·lícules més, podríem dir, més pujadetes de to. És 50 sombres de Grey, de la mà d'Ellie Goulding, que ens porta això que es diu Love Me Like You Do.

és que Sound of Legend no pot fer millor, revivint un clàssic atemporal, però adaptat al so electrònic actual, el que necessitem ara mateix aquí, en aquesta tarda de dimarts. I mira, per seguir en aquesta tarda de dimarts 11 d'agost, demà ja és l'eclipsi, o sigui, demà tota la gent estarà super nerviosa. Canviem de so electrònic a un so molt més reggaetonero amb dues noies. I quines noies? Que són Ana Mena i Belinda. Que ens porten això que es diu Les 12.

cançó de Pitbull en arribar a la codiciada posició número 1 en la llista Billboard Hot 100 d'Estats Units. Ja fa 15 anys. Es diu Give Me Everything. RAC 105. I parlant de cançons icòniques, tenim el tema aquest d'un grup també icònic, que és Coldplay, que res, ja està sonant perquè ja estan apropant-se a l'estudi amb això que van treure fa 2 anyets, que es diu We Pray.

Quin tema s'ha marcat Madonna en aquest disc Confessions 2? Com el que estem escoltant aquí a RAC 105, anomenat Dansteria. I passen 2 minuts de quasi ja 3 minuts de 4:45 de la tarda. I abans de passar amb una col·laboració de David Guetta i Baby Rexha. Us proposo una altra col·laboració, en aquest cas de casa. Són el Buós i l'Eire Martínez, amb això que es diu...

dia que es descans... Ai, mare meva, com estem avui! Que faríem descans temporal de la música perquè es vol dedicar a ser pare. I res, 3 minuts perquè siguin les 5 de la tarda aquí a RAC5, així que per acabar l'hora acabarem amb una banda que fa 3 mesets va actuar als premis RAC5 i que té èxits com el que ve ara. Són els Banda Neon que ens porten Guapíssima.

0: amb temes com aquest, segurament t'estimo.
1: La teva música. Amb Nayara Fernández.
0: Les 5 i 2 d'aquest dimarts, 11 d'agost del 2026. Salutacions a Nayara Fernández. Aquí estarem, com sempre, 4 horetes més amb música nacional, internacional i de tot el món. De Barcelona, que teníem els Amics de les Arts, passem a Estats Units amb ella, amb la Chapel Run.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
3: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
2: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
4: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
10: El 12 d'agost, després de mirar el cel per l'espectacular eclipsi solar, a Roses tocarà mirar cap a l'escenari per ballar tots els himnes de RAC 105 a la nit més màgica de les barraques, la gira 105.
11: A la cabina, l'incombustible Enric Font del Ja Tardes i qui us parla, Ernest Codina del Matina Codina. Enric, ho tens tot preparat ja o no?
12: I tant! Ja ho tenim tot llest per fer-vos vibrar! Acompanyem-nos en aquesta nit màgica a les barraques de Roses.
13: Les més boges que hi ha!
14: Apunteu-vos-ho bé. Dimarts 12 d'agost, gira 105 des del recinte firal del càmping Bahia de Roses. Que ni l'eclipsi ni el costat fosc de la força us facin quedar a casa. Us hi esperem.

fet amb l'èxit de Sutherland, que es diu Tu, tu, turu. I és que resulta que aquest tututurú no estava planejat perquè va sortir justament en el procés creatiu de la cançó. I mira, sort que s'ha quedat, perquè si no, no tindríem aquest èxit de Sutherland. Però bé, nosaltres seguim, en aquest cas, amb un artista internacional que diu que encara es sent que és com estiu.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: I de bo passem una miqueta de reggaetoneros per tots aquests que ens agrada el reggaeton i tenim a Karol G amb el seu

0: REC 105 Barcelona.
1: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la lloveta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
2: Ei, tu! Si tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
3: Ja sabem que la música de REC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
4: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
5: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
3: Menys Shazam i més REC 105. L'estiu no es compta en dies, es compta en cançons.
6: I remember

sonant a RAC 105. I mira, vull dir una coseta, i és que demà hi ha un esdeveniment molt especial, i no estic parlant de l'eclipsi solar, i és que el 12 d'agost la Gira 105 fa una nova parada a les barraques de Roses. A la nit més màgica, la Gira 105 arriba a Roses per fer-te ballar amb els millors èxits de RAC 105. Allà hi seran, atents, l'incombustible Enric Font dels Atardes i l'Ernest Codina del Matina Codina punxant a la festa més divertida de l'estiu. Recorda, demà dimecres 12 d'agost, la Gira 105 des del recinte firal del càmping Bahia de Roses. I que ni l'eclipsi ni el costat fosc de la força et facin cada casa, us hi esperem. Però mentrestant tenim per aquí ja Ariana preparada amb el seu SOS.

es diu I Don't Care. I res, queden 6 minuts perquè siguin les 6 de la tarda aquí a RAC 105. Així que per acabar l'hora tenim Stay Home amb Here to Play. Però abans... Rose i Bruno Mars, que ens porten aquest èxit anomenat Apache.

0: Phil Con, sí, que tiene un gran...
1: ¿Qué? Vale, ja, ho tallem aquí perquè...
2: Si en vols més, el 31 d'agost tornem de 5 a 9 a RAC 105 amb Enric Con.
3: Va, que ja tarda.
4: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
5: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
6: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
4: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
6: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?

0: amb Nayara Fernández.
1: Doncs a prop de les 6 i 3 de la tarda, salutacions de Nayara Fernández. Benvinguts un altre cop més aquí a RAC 105, a La Teva Música. Estarem fins les 9. RAC 105. Amb artistes com ella, Dua Lipa, que ens porta això que es diu New.

0: veure què xerraré.
1: La teva música.
2: RAC 105. Formigueig, pesadesa, inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombocit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb verius. Trombocit de Laboratoris Làser. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb verius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
3: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
4: I és que amb Verisure te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat. Perquè a més de protegir casa teva les 24 hores del dia, amb l'app podràs connectar-te a les càmeres i comprovar que tot està bé. Avisarem si hi ha un tall de subministrament elèctric i, si necessites que algú entri a casa teva mentre no hi ets, podràs obrir la porta a distància.
3: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
5: Verisure.
6: Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
7: El 12 d'agost, després de mirar el cel per l'espectacular eclipsi solar, a Roses tocarà mirar cap a l'escenari per ballar tots els himnes de RAC 105 a la nit més màgica de les barraques. La gira 105.
8: A la cabina, l'incombustible Enric Font del Ja Tardes i qui us parla, Ernest Codina del Matina Codina. Enric, ho tens tot preparat ja o no?
9: I tant! Ja ho tenim tot llest per fer-vos vibrar! Acompanyem-nos en aquesta nit màgica a les barraques de Roses.
10: Les més boges que hi ha!
11: Apunteu-vos-ho bé. Dimarts 12 d'agost, gira 105 des del recinte final del càmping Bahia de Roses. Que ni l'eclipsi ni el costat fosc de la força us facin quedar a casa. Us hi esperem.
1: La teva música.
12: Ja comença a fer-se clar.

Aquest somriure tonto als ulls és el que se'ns queda sempre amb els catarres que no paren de tenir èxits, com aquest que es diu Diumenge sense drama. I res, falten 2 minuts perquè siguin 1:15 de la tarda aquí a RAC 105. De seguida tindrem a l'Adele amb Rolling the Deep, però abans un grup tenim a Disturb. RAC 105. Amb aquesta versió del folk rock original de Simon i Garfunkel, que es diu així, The Sound of Silence.

vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que fiquen les meves cançons. Us ho agraeixo molt. Un besito.

Eddie Swims, que ens porta èxits com aquest, que té com a títol Mr. Know It All. RAC 105. I per animar una miqueta aquesta tarda de dimarts 11 d'agost us proposo aquesta cançó d'Alcázar anomenada Crying at the Discotheque.

0: REC 105 Barcelona.
1: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
2: Per trobar bona música.
3: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
4: Sí, Celo Carti.
5: Mi penya del RAC 105.
6: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
7: Família de RAC 105.
8: Som els Catarres.
9: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
10: Som els Tiets.
11: Sóc el Migui Núñez.
12: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
13: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
14: Família de Barcelona, si la fumiga des del País Valencià.
15: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
16: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
17: No, no cal creuar mig món.
18: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em poso el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
19: Un petó i una abraçada, família.
20: Un petonet de part de tots, sí.
2: Això és RAC 105.
20: Un besinho.
2: A RAC 105.
21: Merci, un besito.
2: RAC 105.
0: Sempre apostant per la música en català.

I BTS ens portaven això que es diu My Universe. I mira, parlant d'univers, demà serà un dia molt especial perquè viurem un gran eclipsi i també viurem una cosa que ara us comento. I és que demà, sí, sí, hi ha un esdeveniment molt especial i no estic parlant clarament de l'eclipsi solar perquè el 12 d'agost la Gira 105 fa una nova parada a les barraques de Roses. Sí, sí, a la nit més màgica la Gira 105 arriba a Roses per fer-te ballar amb els millors èxits de RAC 105. Allà hi seran, atents, l'Incombustible, Enric Font del De Tardes i l'Ernest Codina del Matina Codina punxant a la festa més divertida de l'estiu. Recorda, el dimecres 12 d'agost, o sigui, ja demà, la Gira 105 des del recinte firal del càmping Bahia de Roses. I que ni l'eclipsi ni el costat fosc de la força et facin cada casa. Us hi esperem. I mentre esperem, tenim aquí a la Shakira ja preparada amb el seu èxit, que es diu així, Soltera.

0: va sortir aquesta cançó, jo li vaig preguntar a la meva parella com definiries la nostra relació. I ell, el que em va dir va ser: doncs mira, com la cançó de Max Navarro, inigualable.
1: RAC 105.
0: I nosaltres seguim, en aquest cas, amb Taylor Swift i el seu Cruel Summer.

7 de la tarda aquí a RAC 105. Així que nosaltres seguim amb un artista internacional. RAC 105. És Calvin Harris, que ens porta el seu Blessings.

0: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
1: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
0: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.

0: teva música.
1: Amb Nayara Fernández.
2: La 7 i 3 de la tarda, aquí a RAC 105, saudacions de Nayara Fernández. Aquí estarem dues horetes més, amb els que venen ara. Que participen a Camp Rock 3. Són els Jonas Brothers i ens porten Sucker.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
3: I és que amb Verisure tu també te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat, perquè la nostra alarma amb pany intel·ligent i cilindre antirrobatori d'alta seguretat protegeix el punt més vulnerable de casa teva, la porta, i és capaç de detectar qualsevol intrus abans que entri.
2: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
4: Verisure.
5: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o a la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
6: Carglass canvia, Carglass repara.
7: Torna la revista Solo Moto, amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
8: El 12 d'agost, després de mirar el cel per l'espectacular eclipsi solar, a Roses tocarà mirar cap a l'escenari per ballar tots els himnes de RAC 105 a la nit més màgica de les barraques. La gira 105.
9: A la cabina, l'incombustible Enric Font del Ja Tardes i qui us parla, Ernest Codina del Matina Codina. Enric, ho tens tot preparat ja o no?
10: I tant! Ja ho tenim tot llest per fer-vos vibrar! Acompanyem-nos en aquesta nit màgica a les barraques de Roses.
11: Les més boges que hi ha!
2: Apunteu-vos-ho bé. Dimarts 12 d'agost, gira 105 des del recinte firal del càmping Bahia de Roses. Que ni l'eclipsi ni el costat fosc de la força us facin quedar a casa. Us hi esperem.

Demà, que és l'eclipsi solar, moltes parelles es miraran i diran: escolta, avui he passat tota la vida amb tu. Es faran un petó i diran: hòstia, és que m'agrada molt com fas un petó. I repassa un minut d'un quart de vuit de la tarda i nosaltres aquí seguim, baixem una miqueta les revolucions amb una producció càlida de Soc un Bohemio. Que es diu Un dia qualsevol d'agost.

juliol, però del 2016, Chainsmokers, juntament amb Halsey, ens portaven aquest temacle que es diu Closer. És un dels majors èxits d'aquella dècada. I mira, es va composar justament a la part de darrere d'un autobús. I de 10 anys...

0: REC 105 Barcelona. La temporada passada, al Ja Tardes, ens ho vam passar molt bé.
1: Ens han enviat un àudio de més de 6 minuts! Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu! Mare meva! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons. Dios mío, és gravíssim!
0: Si en vols més, el 31 d'agost, tornem de 5 a 9. A REC 105.

0: març, 11 d'agost, amb això que es diu energia.
1: RAC 105.
0: I res, 7 minuts perquè siguin 3 quarts de 8 de la tarda. Abans de passar amb el Marcos i el seu festuc, tenim per aquí David Guetta i Sia, que ens porten el seu Flames.

espero que quan jo conegui a Marcos amb K em porti molts festucs. Escolti, vinga que ens farem un xarro. Sí, està guapo. I mira, el podrem veure el 25 de setembre a l'Avinguda Maria Cristina a les 8:30, celebrant la Mercè de RAC 105. Però mentrestant, mentre esperem, tenim ja per aquí a Nil Moliner. Que ens porta Mi Religió.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

Doncs res, falten 8 minutets perquè siguin les 8 de la tarda aquí a RAC 105. Teníem a Kylie Minogue amb el seu Padam Padam. I ara també ve una estrella del pop que a nivell musical està bastant desapareguda, però ens ha deixat èxits com aquest.

0: Ella diu que no és fàcil enamorar-se d'una superestrella, però mira, Aitana, què t'he de dir? Nosaltres ens estem enamorant de tu, de cada cançó que treus, perquè totes són un èxit.
1: La teva música amb Nayara Fernández.
0: Les 8 i 2 d'aquest dimarts, 11 d'agost del 2026, salutacions a Nayara Fernández. Aquí ens quedem una horeta més amb tu en directe, a RAC 105, amb la teva música. I per començar l'hora, aquesta cançó tan maca d'Oques Grasses que queda ja molt poquet perquè s'acomiadin de nosaltres. Per vosaltres, aquesta es diu Sort de tu.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Torna a gaudir d'un estiu supercremós amb el 50 que torna en els iogurts grecs Oikos Pack de 4. Comprant-ne un, la meitat et torna en un cupó que et dona per molt fins al 25 d'agost.
4: Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
5: El 12 d'agost, després de mirar el cel per l'espectacular eclipsi solar, a Roses tocarà mirar cap a l'escenari per ballar tots els himnes de RAC 105 a la nit més màgica de les barraques. La gira 105.
6: A la cabina, l'incombustible Enric Font del Ja Tardes i qui us parla, Ernest Codina del Matina Codina. Enric, ho tens tot preparat ja o no?
7: I tant! Ja ho tenim tot llest per fer-vos vibrar! Acompanyem-nos en aquesta nit màgica a les barraques de Roses.
8: Les més boges que hi ha!
9: Apunteu-vos-ho bé. Dimarts 12 d'agost, gira 105 des del recinte final del càmping Bahia de Roses. Que ni l'eclipsi ni el costat fosc de la força us facin quedar a casa. Us hi esperem.
10: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
11: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
12: Eso es verdad, Clapés, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
10: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
12: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?

Baby Rexha i Faithless per reinterpretar aquest clàssic. I ara es diu New Religion. Rex Sensei. Era un himne dance pop el que estàvem escoltant abans i ara passem d'un himne dance pop a un èxit disco pop que ha unit a dos grans de la música, com són Dua Lipa i Elton John, amb això que té com a títol

pop, però ara ens anem a una part molt més pop, amb la reina del pop, podríem dir. És Taylor Swift, que ja fa 4 anyets ens portava Anti-Hero.

0: REC 105 Barcelona.
1: Torna la revista Solo Moto amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
2: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
3: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
4: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
2: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
4: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?
5: La teva música.
0: REC 105.

0: Aquí teníem el Like Lily amb el seu I Follow Rivers. Passades ja 8:45 de la nit.
1: La teva música.
0: I res, de seguida tindrem els nostres Imagine Dragons amb On Top of the World, però abans escombrem cap a casa amb un grup de Sant Andreu. És Ginestar. Que ens porten La meva sort. Estimar.

Quin disc s'ha marcat Madonna aquest any? Amb Confessions 2. I que porta temes com aquests, Dancetia, que parla sobre la discoteca que la va veure començar. I res, de seguida tindrem a Calm Down, de Rema i Selena Gomez, també Driver's License d'Olivia Rodrigo, però abans la proposta d'estiu d'aquest any dels Tiets.

0: aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.

Va ser la primera cançó que va cantar Olivia Rodrigo com a solista. Es diu Driver's License. I fa que arribem quasi a les 9 de la nit a RAC 105. Perquè sí, queden res, 9 minutets perquè sigui les 9 de la nit a RAC 105, així que jo em vaig a començar a acomiadar de vosaltres. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos, soc la Nayara Fernández. Us acomiado amb una cançó molt especial perquè la tinc tatuada a la costella. És de Miki Núñez. I es diu Escriurem. Adeu, adeu!

0: L'estiu a RAC 105.
1: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
2: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
3: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
1: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
3: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so
1: RAC

0: Escoltes tots els èxits de la música. La ràdio dels teus artistes preferits.
1: Please welcome Olivia Dean.
0: Aquest és el So Rack 105.

0: Hey, it's Taylor Swift.
1: Rex and Sing.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: La teva música. Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
1: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
0: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'avui, la combinació guanyadora ha estat
3: 4, 11, 12, 16 i 30, i els sols, el 8 i el 9.
2: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-te'n, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.

0: Temporada passada al Ja Tardes. Ens ho vam passar molt bé.
1: Ens han enviat un àudio de més de 6 minuts. Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu. Mare meva! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons. Dios mío, es gravíssim!
0: Si en vols més, el 31 d'agost, de 5 a 9, a RAC 105.